Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

no sé què tenen aquests carrers, que quan de matinada són buits de gent, s'omplen de màgia i obren el cor a la lluna, perquè abans que arribi el sol aquell punt de claror que tot ho encén.

les seves tora de pedres arreplegant-se serena el reflex d'un fanal i s'amaguen els portals

0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: I avui a Sonora seguim amb protagonistes i avui hem assegut na Joana Febré Roger, nascuda l'any 1953 a Ferreries, en el terme de Ferreries. Hola Joana, com estàs?
2: Molt bé, bon dia.
1: On vas néixer?
2: Jo vaig néixer a Ferreries, tot i que nosaltres, bueno, mon pare i ma mare, estaven a un lloc que es deia una foradada, o es diu una foradada, anant cap a migjorn. Però quan tenien els al·lots, venien a poble, on hi vivia l'avi i sàvia. Els avis vivien a poble. També havien estat pagesos en el seu temps, però bueno, ja eren majors. Per tant, venien a tenir els fills a Ferreries en aquell moment. Nosaltres som quatre germans i només el petit, que té 4 anys manco que jo, va néixer a l'hospital. Tots els altres van néixer a Ferreries. Ens inventaven, ens deien que si ens havien trobat d'altres Porxo, per la carretera, saps? Cadascú a un lloc diferent. Però bueno, era la història, els amagats naixements.
1: Com recordes la foradada?
2: Jo crec que tenia 5 o 6 anys quan van sortir de la foradada. I és un lloc que no sé si he estat una vegada, però que encara hi vull tornar, perquè tinc records de que jugàvem en terra, en fang, hi havia com una barbacana, com una cova, i aquesta imatge me va quedar. I penso, no sé si era com me l'imagino o no, i m'agradaria tornar-hi. I ho tenim planejat per tornar-hi. No sé, jo crec que era feliç. Temps present, me sembla que és un eima, tal vegada perquè m'ho han explicat molt, però tinc l'eima de que quan hi va haver la gran neuada del 56, jo tenia 3 anys, que no sé si els tenia, me sona de veure una paret blanca, que era la neu, perquè clar, jo era molt menuda, i tinc aquella imatge de que vam haver de llevar la neu per poder passar. I després de l'eima del lloc també que me ve a vegades és reis. Quan hi havia reis traient coses perquè els cavalls o els reis que venien poguessin menjar pastissets, herbe, pels animals. I llavors matí trobaven els regals. No me'n recordo de regals, però d'aquesta preparació sí, que me'n record.
1: I te'n recordes del dia que vau partir de la foradada?
2: No ho tinc. Sé que vas, no sé, no, crec que mos ho devien explicar i van venir. El que sí que venia a escola, amb un ase. Veníem a escola amb un ase, una germana i un germà major, I això, i veníem a escola, però era costura, que en aquell temps anàvem a cases monges en aquell moment i fan costura. Anàvem a costura i segurament era socialitzar-nos, perquè era viure amb els altres fills, que també tenia el seu...
1: I recordes que menjaves de petita en el lloc? Que us donaven de menjar?
2: No me'n recordo gaire, jo crec que menjàvem patates, devia menjar patata frita, sobrassada, el que hi havia en el lloc, crec, llegum devíem menjar.
1: I els animals, els recordes?
2: Sí, hi havia porcs, vaques, no me sona que en tinguessin massa, hi havia porcs i gallines, conills tampoc no me sona, no sé si és perquè no m'agraden gaire. Però el que té present de quan eren a foradada, una altra cosa, és que tenia por quan sentien avions. Quan sentíem avions forts, sobretot els de xorro, i segurament era per allò que t'explicaven, que en la guerra passaven els avions, i m'impressionava un poc. Tal vegada també era per la transmissió que havien tingut.
1: I amb els avis tenies vincle, amb els teus avis?
2: Sí, tant amb els de la banda de mon mare com de mon pare hi teníem una relació molt bona.
1: I quan vau tornar, o quan vau anar a Ferreries a viure, què es van dedicar, ton pare i ta mare?
2: Mon pare, primer va fer feina uns horts d'aquí, de Castemos, i llavors quan tenia 40 anys o 38-40 va anar a aprendre a fer d'hereder i va anar al migjorn. I llavors jo penso, quan penso en un pare que 40 anys va aprendre a fer d'hereder i ho va fer tota sa vida perquè estava jubilat i encara fa barreres, penso que sempre podem aprendre, que mai és tard per aprendre. I llavors mon pare es va dedicar a fer d'hereder i va tenir molta feina, estava aquí baix, hi havia una cotxeria, i mon mare, quan jo tenia 10-11 anys, vam posar una botiga, és a dir, el 64 o així vam posar una botiga.
1: Com es deia la botiga?
2: Cana Maria, de la Foradada o de Benimassó, perquè mon mare era, quan era jove, era de Benimassó, i llavors d'en Cana Maria.
1: Com la coneixien ella, Ana Maria de
2: Benimassó? De Benimassó, sí, ma mare era Ana Maria de Benimassó. I llavors jo vaig començar a fer, a vendre la botiga. Jo crec que tenia 10 anys. Anava a cuidar un fiat a cau mestre de l'Escola Nacional per un duro cada dia, em penso. I hi anava, però en realitat, més que cuidar fiat, fer de tot, garnava, fregava, anava a comprar, i per a fer de tot. Tot el que has de fer una casa ho feia. I bé, jo pensava que no, sou Anna Menester, aquell moment que mon pare segurament començava a fer d'hereder, o encara s'anava a ensenyar, i feia això. De ben jove, tenia 10 anys, per tant, la botiga la devien posar al cap de 2 anys o així. I llavors, fins als 20 anys, vaig fer de venedora.
1: I ton pare, com anava i venia de migjorn? Te'n recordes?
2: En bicicleta, segurament. Devia venir en bicicleta. Però també es va que hi havia la casa de mistos, que era un trole petit, que el manava un migjorn i anava cap a la ciutat d'ella. Tal vegada, qualque vegada, ja més, no ho sé. No sé si ja funcionava en aquell temps.
1: Com li deien, has dit? Catxa de mistos?
2: La catxa de mistos, perquè era un correu petit, un trole petit. També li deien trole en aquell temps, no només a Ciutadella, que també ho deien.
1: I l'escola a Ferreries, com la recordes?
2: Jo vaig anar a l'escola que ses monges quedem fins als 10 anys. Perquè en aquell moment, sí, vaig anar allà i bé, fa de tot, jo tenim present de fer redaccions, de fer comptes, i també al capvespre brodàvem. Jo brodar encara, però fer ganxar no hi havia manera, no m'enterava. Bé, a vegades m'hi feien anar a part, però es veu que no era el meu. Mira que a ma mare li agradava molt. En els 10 o tal vegada 10-11 anys me'n vaig anar a fer la prova d'ingrés a l'institut. No sé, mogut per a què, però la vaig anar a fer. I me van fer una redacció, uns problemes i una divisió. Però clar, llavors per seguir, perquè llavors l'escola era o institut que fes el batxiller o bàsic, no sé com li deien en aquell temps. Però jo llavors anar-me'n a la Ciutadella com? Havia d'anar, els al·lots anaven a fer de seminaristes i ja tenien on estar. Les al·lotes, sé que hi va haver qualcú que va anar a les madres i també tenia un lloc per dormir. Però segurament que també m'havien de menester per fer feina, no? I vaig quedar aquí. Què vaig fer? Vaig deixar que les monges i me n'anava a donar la lliçó a una Anna Maria Mascaró, que ella... Hora de classe, jo hi entrava amb la cadira, de vora la taula seva, mentre els altres fies feien feina, li donava la lliçó i me'n tornava a casa. Però clar, llavors m'havia d'examinar a juny de tot. I era, no sé, era com a molt estressant, perquè, bueno, ho deien d'una altra manera, molt de nervi, perquè... No sabies de geografia, de matemàtiques, de tot. I vaig fer així fins a tercer. Que va passar, tercer de batxiller, que

0: Bah, me quedava letí de tercera, vaig acabar letí de tercer quart, vaig fer 5 a 6 i cou. I llavors va ser quan me'n vaig anar a Barcelona. Però ja no me'n vaig anar als 18 anys, com se'n va anar, eh? Perquè, bueno, entre que ho feia lliure, era un poc complicat, vaig anar perdent un parell d'anys, eh?
1: Com era l'ambient de l'institut o institut o el que devia ser mos escola?
0: Bueno, molt agradable. Hi havia ja professors que sense poder-ho manifestar eren, bueno, més oberts. Hi havia en Dubon, en Diego Dubon, que és de castellà, llavors català no en fem encara, per l'amor de Déu. I després hi havia en Salvador, bé, que mos feia història. Hi havia en Macián, que mos feia llatí. Hi havia en Terrés que mos feia matemàtiques. I bé, era agradable perquè com que dins el correu a que anàvem amunt, xerràvem, cantàvem, jo me'n record que allà vaig aprendre camí de cavalls, de gent que venia de l'oca, saps allò que uns mostraven uns altres. I va ser, jo penso que va ser una època molt guapa.
1: Què vols dir que vas aprendre camí de cavalls?
0: La cançó Camí de Cavalls, jo no la sabia, i dins el correu que anàvem a l'institut, una lota de l'O, me la va mostrar, i de llavors l'he sabuda
1: A
0: sempre, ves.
1: veure, la pots dir? Sense cantar, no fa falta que la cantis.

0: pardals i pardals.
1: Què te deien a casa teva
0: Mira,
1: quan vas anar a Barcelona?
0: Jo crec que a casa nostra hi havia mon pare, que mos empenyia que estudiéssim, i dels quatre només vaig estudiar jo, perquè l'altra germana es va casar, en Xoc s'estimava més fer feina, i en Llorenç, que va fer batxiller, llavors no va seguir, eh? va fer fins a 6 anys i no va seguir. Però mon pare tenia molt de delit, perquè ell crec que dins de tot era obert, però volia que nosaltres estudiéssim. I va estar molt content que jo me n'anés. En canvi, mon mare mos estirava. Era aquest doble sentit, la por de lo desconegut per part de mon mare i les ganes de descobrir per part de mon pare. I me'n vaig anar. I sé que ma mare me deia, ai, vés a Mallorca. Jo li deia, no me'n vaig a Mallorca, ja que me'n vaig a un lloc més gran, me'n vaig a Barcelona. I jo no és que fos molt avantatjada, molt, però me semblava que havia d'anar a Barcelona. També es va que hi havia unes cosines meves que també havien fet el batxiller nocturn, abans es havia creat una acadèmia a Ferreries, però va ser posterior jo, perquè preparats els que s'anessin a examinar també de batxiller. I també es va que hi havia dues cosines meves que se n'anaven a Barcelona, i jo pensava que més mos posarem a un pis. I bé, i vaig anar a fer magisteri a Barcelona i me vaig apuntar a l'escola de Sant Cugat, de Magisteri de Sant Cugat, que depenia de la Universitat de Bellaterra. I allà vaig tenir professors que, bueno, em van despertar molt. Va ser on vaig aprendre a escriure en català, perquè jo escrivia amb una barbaritat de faltes. I tenien de directora la Pilar Benejam. I em va marcar molt en diferents coses, però en Pilar Benejam i segur que segueix dient, però en aquell moment volia que tots els professors d'aquella escola de mestres fessin hores amb els futurs mestres i hores a una escola corrent, perquè de com podem ensenyar a futurs mestres si no estem treballant amb els infants.

0: em va despertar molt de dir, ostres, és que és cert, crec que no ho van fer molts anys més, però mentre ella va ser directora, volia que tots els professors d'allà tinguessin hores a una escola ordinària, perquè era una manera de saber que havien de transmetre, no només teoria, sinó pedagogia. I bé, van ser uns anys molt guapos des de la universitat.
1: Me consta que encara ho diu, na Pilar, això.
0: Sí,
1: me consta que sí. I quina Menorca deixes quan vas a Barcelona? Com era la Menorca que ara t'imagines com era? Quina Menorca deixes?
0: Bueno, deixava una Menorca que començava a despertar, i que jo crec que ja hi havia aquell moviment de conservar Menorca, o tal vegades que anaven més lentos que les altres illes, però jo crec que ja hi havia el moviment de lluitar per lo que era l'Albufera d'Esgrau. Mentre vaig a la Barcelona, aquest ambient de conservar Menorca ja hi era, dins els cercles que ja em movia. També es va, que hi ha altra gent que no li importava ni li importa conservar Menorca, però bueno, en aquell moment ja hi havia aquest... jo en Llorenç el coneixia, però no li feia cas, tampoc, ell ho sap i m'ho retreu, però bueno, estàvem dins el mateix cercle de... Anàvem a fer campaments, la parròquia organitzava campaments, i anàvem, i era una manera també, sé que a vegades anàvem al Toro a fer exercicis, però no eren de religió, sinó que eren de xerrar, de tot.
1: De convivència.
0: De convivència. I...
1: això t'anava a demanar, quins espais de trobada tenien els joves en aquesta època? T'anava a dir... no sé si es deia escau o sa parròquia...
0: En sa parròquia fem els campaments, que fa molt d'anys que es fan, i jo sé que hi anava. Llavors ja de més gros hi vaig anar com ajudant, però ja era diferent. I després, en Barranxos mos trobàvem, a una casa, escoltàvem música, mos explicaven coses, m'hi cridàvem i bé. I després me n'anàvem a fer una volta pel carrer Nou, per amunt, per avall, per amunt, per avall. Si volies que vingués qualque lot de vora, te ficaves a la banda, i si no, te ficaves enmig. I fem voltetes així. Bueno, era un poc el que hi havia. Jo he jugat molt en el carrer, molt. Molt. No es va perquè fa feina. Però els moments que tenia que jugar bé, també els vaig viure molt. Crec que vaig jugar també a Mèrvils, a Baldufa, a córrer. I una cosa que me'n record, i m'ho retreuen els que em coneixen, que jugàvem a una casa pare i mare, que era, fem un ranxo i una casa pare i mare, tres fills i dues filles, si eren petits, de quin carrer eren, i vinc d'endevinar de quina casa xerràvem. I jo som molt curiosa en conèixer els fills de la gent, tot ho he demanat més d'una vegada, per això, perquè m'agrada enfilar parentius. I pens, tal vegada és perquè van jugar a una casa pare i mare de ben petites, i també me'n recorda petita de... el dia insistiu, ja es fosquet, posar-nos al carrer i qualcú més gros mos explicava rondars.
1: No havia sentit dir el nom de joc que, no? Que tothom hi ha jugat, però realment era com descobrir, no?
0: Descobrir.
1: Era descobrir
0: perquè,
1: les famílies,
0: sí,
1: o de, si era germà, cosí... o...
0: des que valen els casats. I...
1: a veure, explica com era el joc aquest.
0: Tu des... bueno, érem cinc persones, per exemple, fiets o fietes, o mesclat. Una casa, pare i mare, dos fills i quatre filles. Si es feia que ho havia d'endevinar, era petit, li donàvem una pista i li dèiem, és en el carrer Nou. I llavors podies demanar qualque cosa i deies, que valen els casats i tu dius sí o no, si els havies comptat o no. Llavors has de pensar, ah sí, és a Cana Maria Ángeles Fabiolera, per exemple. O és acá el lloc de que de el lloc de Vall, és del lloc de Vall. I ho endevinaves o no? I llavors ja demanaves sopa. Si no te sortia, va, sopes, que no sé qui són. Clar, això te permetia, que en aquell moment ho podíem fer, ara no ho podríem fer, conèixer tota la gent del poble.
1: Sí, i si no ho coneixies...
0: T'espavilaves.
1: Mm. I el que passa...
0: Després també jugàvem a córrer a carrers, que això encara ho fan els fies a vegades. Allò, un per aquí, salta per allà. Jo crec, sí, era un poc burinot, crec, encara ho som.
1: Sí. I Barcelona, què te trobes a Barcelona?
0: A Barcelona me trobo un món nou. M'he d'organitzar amb pocs doblers, perquè, bueno, vivien 4 o 5 en el pis, me'n recordo que el primer pis que vam estar mos valia 6.000 pessetes, 74, i me trobo una descoberta, de dir, ostres, me'n vaig a la universitat, i... però també era una època encara de franquista, i tinc present que des que me'n vaig d'aquí, que bueno, que ja començàvem amb el canvi polític, amb la necessitat d'estar formats políticament i tot, mos vam, anàvem a unes reunions, però jo hi anava amb tanta por, perquè eren clandestines i anàvem a escoles, no sé, perquè, clar, senties, o anaves a manifestacions, jo anava a totes, i a vegades vaig haver d'entrar un dia, el rellotge em va caure, ai, i sé que va entrar la policia, però, bueno, ens va deixar allà. Bueno, és un moment de molt de moviment, és de canvi. 75 es mor en Franco, i bueno, això ja, mira, te donen 2 o 3 dies de festa, fabulós, però bueno, va ser l'explosió. I bueno, i llavors vaig fer això magisteri, llavors vaig anar a fer feina una escola en lluita, hi havia unes escoles que es deien escoles en lluita, que eren, van ser unes escoles que es van obrir el 77, jo el 77 vaig acabar, el 77 es van fer moltes escoles per tot, a Menorca n'hi ha 3 o 4 que són del 77, la de Ferreries també. Jo començo una escola, també, que el 77 es posa en funcionament, com que era molt gran, vinguem a ser molt de messes i no n'hi havia prou. I llavors, gent que havia acabat, ens vam apuntar a través d'una plataforma que hi havia de gent que movia això. I va ser un any un poc dur perquè no cobraven del ministeri. I bé, vam passar en solidaritat, però allò que... I bé, i llavors ja em vaig presentar oposicions, els vaig treure a Barcelona el primer any. És a dir, el 78. I bueno, llavors vaig fer 3 anys a l'escola Pegaso, aquesta que Príncipe de Viana, tal que li diuen ara Príncipe de Viana, i llavors me'n vaig anar a fer 6 anys a Santa Coloma de Cervelló, que és de vora Sant Boi, és on hi ha la colònia Güell, la colònia Güell és baix, Santa Coloma dalt, però tot el mateix municipi. I allà hi vaig fer 6 anys, però molt a gust, amb un grup de gent que, bueno, que m'ho seguim veient. Vull dir que, imagina't... I bé, hi vaig fer 6 anys i llavors vaig tornar cap a Menorca.
1: Quan vaig... a Barcelona, la consciència lingüística que te trobes a Barcelona, la dues assumida ja, sí, des de Menorca, o era nou?
0: No, no, ja la dues assumida. Jo, en Llorenç, sé fer classes de català.
1: Qui és en Llorenç?
0: Som-ho.
1: Sí, sí, però...
0: en Llorenç Marquès.
1: En Llorenç Marquès, la teva pare.
0: Fa classes de català, però jo no en sona verinat amb ell. El que es ve que assisti, quan anàvem a l'institut, sobretot aquests anys que hi vaig anar en el nocturn, ja hi havia aquest ambient de que ho havien de fer en menorquí, en català, però l'institut podia enxerrar amb en Dubon, en tots, en català, però la classe me la feien en castellà perquè era,
1: era l'establert.
0: Però jo ja duem aquest esperit de pensar la llengua nostra, et sa que és, i ja l'han de fer valer.
1: I, i dius que en Llorenç, la teva actual, sí, pare, feia classes de català?
0: Sí.
1: On?
0: Ferreries, jo que sé, a la parròquia o dins un estudi o... A gent, ho fa a gent, o no sé. Però jo sé de gent que hi ha anat, vull dir que en Joan Febrer també ho va fer. En Joan Febrer, el capellà, també em va fer. I després ho va agafar, quan en Joan em pensa que se'n va anar amunt, ho va agafar en Llorenç i va fer uns quants anys de fer classes de català. I bueno, i en Llorenç ho duen molt dins, i jo també, però bueno, això, els nanes nocturns ens ho va fer moure i llavors anar-me'n a Barcelona més que mai.
1: I després d'aquesta aventura per diferents pobles de Catalunya, tornes a Menorca, sí, i que te trobes? Ja havies vingut, suposo.
0: Jo venia cada any, vull dir, cada instant, les vacances els venia. Bueno, una Menorca que creix i que han de seguir defensant, i que jo he anat a ses, aquí a Menorca també, a les manifestacions per reivindicar Tarabaluja, per Salbufera també hi havia anat, però Tarabaluja hi anava perquè pensava que, bueno, que no podíem seguir creixent com Eivissa.
1: I la del camí de cavalls hi vas anar qualque vegada?
0: Totes, tret d'una. I anava amb els al·lots que tenien. Jo, a vegades, ara els explico, perquè sempre anàvem a Llorenç, mon pare també venia, perquè ell era molt defensor de camí de cavalls, li van donar una placa i tot, bueno, més content. I anàvem amb els al·lots i tenen present que tenien 5 i 7 anys o 4 i 6 anys i s'encalçaven, ja pensava, ai Déu meu, ara no els ho puc renyar molt, molt en sèrio perquè hi ha tanta gent, però m'acobaven quan arribàvem aquí els al·lots, quan tornem a anar d'excursió, sí, us heu de portar bé, sí, i ara rei quan hi pensam, perquè bueno, era normal que ho fessin també, però els ho vaig fer totes tret d'una, que era un moment que ma mare no va estar bé i van dir a mon pare li agradava molt, vés-hi tu, que jo ja he quedat amb ma mare.
1: Què era el que empenyia la gent a demanar el lliure pas pel camí de cavalls? En aquell moment, supos que ara ja és experiència viscuda, però en aquell moment què era el que us juntava?
0: Mos ajuntava a pensar que era un camí que existia, que en teoria havia de ser públic i que no podien deixar perdre aquell llegat, diguéssim, que havia de ser del poble. Jo em fa gràcia ara quan tothom defensa camí de cavall, gent que abans en havia dit pestes. Bueno, no vull dir a partir, però ja ho saben tots. I tot i que dins el grup que cada... més mos trobàvem per fer la caminada, hi havia gent diversa, però bueno, era gent conscienciada en que Menorca havia de mantenir aquell espai públic per tothom. I bueno, jo tenia coneguts que formaven part dels organitzadors i jo crec que va ser una moguda molt important, molt. Va ser una de tantes mogudes de poble que de qualque manera defineixen Menorca, o la definien, una gent que, bueno, que tranquil·la, pacífica, però que un moment donat et sabia juntar en tranquil·litat, sense fer desgavells, però sabent el que volia.
1: Tu has trobat cap altra vegada a Menorca una sensació com aquesta o no?
0: Mira, crec que la manifestació, no, quan amb educació es va donar quan em va usar, que en l'època aquella va ser una època també que hi va haver molt de moviment. Jo encara feia feina en aquells moments i també hi va haver molta força, molta. Jo penso que va ser un moment molt polit, quasi únic. No sé ara si arribaríem a tant. Ho hauríem de veure.
1: Bueno, els territoris, la cultura, sí. Junta la gent, no? Un poc.
0: Sí.
1: I de què va ser feina quan vas tornar a Menorca?
0: Vaig venir el 86 perquè em vaig casar amb el Llorenç. Fins llavors vivia a Barcelona, bé, i també vist bé aquí. Però pensava que abans de venir a Ferreries havia de demanar un altre poble. Jo vaig demanar a Ciutadella. No sabia, no coneixia ningú, no sabia a quina escola havia d'anar i em va tocar per a Cases Noves. La veritat és que hi vaig estar molt bé, hi vaig fer 3 anys, mentre vaig tenir en Ernest i me l'emanava a Xipell, perquè jo no el podia deixar aquí, i ho combinava així. Anàvem a cal unes mestres a dinar, i cada vespre el tornava d'escoleta, perquè en aquell moment encara feia matí cada vespre. I llavors, quan amb el Llorenç van decidir tenir una altra criatura, vaig pensar que havia de demanar trasllat a Ferreries. I vaig demanar estrellat i me'l van donar el primer any que ho vaig demanar. Per tant, vaig fer 3 anys a Pere Cases Noves, llavors vaig venir a Ferreries i vaig tenir una Rosa. Jo devia venir el 89 a Ferreries i una Rosa va néixer el 90. I llavors ja em vaig jubilar a Ferreries. Vaig fer 25 anys fins a l'any que em vaig jubilar, que va ser el 14, ara farà 10 anys. I bé, he fet feina molt a gust a Pere Cases Noves i vaig fer feina molt a gust i a Ferreries també. Tot i que jo em fa, bueno, em fa no por, però pensava, ai, fer feina en el mateix poble, allò. Però me vaig sentir molt ben acollida per tots, pels mestres, pels pares i pels fillets. Jo crec que és primordial tenir en compte tot, qui són els fillets i filletes, tenir també els pares en tu, diguéssim, que coneguin el que fas, que ho acceptin, i per tant, de quina manera explicant les coses que fas i per què els fas. I la veritat és que m'hi vaig trobar molt bé, a Ferreries.
1: Els anys 90, a Ferreries, què era el que estirava més a la gent? O què fèieu vosaltres per divertir-vos, per trobar-vos amb els amics, les amigues? Com era el poble, en aquest sentit?
0: Vam, jo, les amigues meves ja tenien criatures, sempre tots. Jo els vaig tenir més de major, el que tenen ara quasi la majoria de pares, sobretot si han estudiat, ja tenien, i molts mos trobaven per anar a qualque excursió, per anar a la platja, per Nadal solíem fer un sopar i mos emmenaven tot de la patrulla, vull dir que això no mos feia por, i mos seguia sobretot excursions i quedar. A vegades quedaven també a fer un refresc o... però bueno.
1: Els estius, què fèieu?
0: Anàvem a la mà, especialment a la mà. I bueno, jo en aquest cas ja tenia la sort de que l'estiu, juliol i agost, no feia feina. També es ve que en aquell moment teníem els pares majors i tens aquella necessitat de dedicar-la als pares, i llavors combines els pares o el sogre o la sogra, combines per fer la vida, vull dir, prestant la gent major que t'ha cuidat i també prestant els petits. I llavors sí, anàvem a la platja o així.
1: Éreu d'anar a romandre qualque vegada?
0: Sí, cada any, bueno, mos agradava anar a dormir en tenda. I amb els fills petits, amb el ranxo d'amics i amigues, anàvem a dormir. Un cap de setmana agafaven la tenda i mos anàvem allà, a Benimalà, a Trabaluja, que a la mitjana no, però que les platgetes aquelles de Benimalà, són les que a la Tirant també abans d'estar urbanitzada. I jo tenc present d'anar-me'n allà en la Rosa, que tenia 4 mesos, i m'endú es puta de desviveró i tot, es desinfectant, i era tan polit allò de despertar-te. I aquest fet d'anar a dormir a platja l'han seguit fent amb els fills, fins que van ser majors. I ja darrerament encara hi hem anat, però dormint al ras, sense posar tenda, que també té el seu encant. Jo penso que és polit que ho segueixin fent. I ells cada any, una vegada en l'estiu, hi van. I penso que és polit.
1: Sí, és una tradició molt, molt polida. Molt. Per la gent que ho ha pogut fer.
0: Sí. Tenc present que vaig tenir uns quants anys que tenia unes al·lotes de Praga, bueno, al·lotes i al·lots de Praga, que venien allà a en català i venien a estar a cases. Jo em vaig tenir aquí. I sempre me n'anàvem a dormir, venim allà, sense tenda ja. Això era el 7, 10 o així. I no, mai havia vist les estrelles tan a prop. En català, no n'hi havia que xerrava més bé. I es va, aquesta sensació d'estar en plena natura, si no ho has viscut, te perds una riquesa que per jo és fonamental. I penso que, que en mesura hi han de poder anar, encara que sigui al ras. No passa res.
1: Sí, al ras no hi ha problema, no? Per anar-hi. No. Sense deixar residus, ni...
0: Evidentment. T'endús tot el que...
1: Evidentment.
0: Sí.
1: Però antes s'ho enduen tot, els avis,
0: no?
1: Nosaltres. El paeller, la bombona de butano...
0: Bé, això quan estàvem a Trabaluja era així. Però jo tenc present, he anat a Trabaluja, aquests al·lots podien tenir 8 i 10 anys, i ara en tenen... devia ser el 90 cap casa 2000, i endormós, matalàs i tot, amb una barqueta. Tenc present fotos d'una barqueta plana de trastos. El que no mos enduem era la paella, però tot el que podíem prestar còmodes. Això també. Som massa gent ara per poder fer això.
1: Som molts, sí. I anàveu en barca des de Cala Caldana, qualcú hi anava a peu?
0: Qualque amic, sí, o qualque amic o familiar que tenia una barca en el riu, us traginava els trastos i qualcú de nosaltres i els altres hi anaven a peu, sí.
1: I a Cala Caldana hi has tingut qualque vincle o hi has celebrat coses?
0: Jo a Cala Caldana també hi havia anat a dormir de petita, però crec que anava... Es va posar una tenda molt grossa, una vegada, i me sona haver anat a fer una setmana. I a coves, també. Sí, Cala Galdana. Jo, com a platja, tenc present que amb mon pare i mon mare havíem anat, quan encara érem en aforadada, però imagina't, als 5-6 anys, en carro, a Cala Tomàs, o Benigaus. Una vegada en l'any, en l'estiu, hi anàvem una vegada i jo tenc seima d'escarro cap allà. És a dir, que es veu que encara que no hi anéssim molt, qualque vegada hi anàvem. I després a Cala Galdana també, sí.
1: I recordes a ton pare i ta mare que es tiressin a l'aigua?
0: No. I mon pare diu que sabia, mos de que sabia nedar, i ja de major, que em penso que ma mare ja era morta, se va apuntar a la piscina per recuperar allò que sabia fer. Però que sabia fer de quan era jove.
1: Que t'havia explicat com havia après a nadar.
0: No, ell tal vegada va ser l'època de servei militar que em va prendre. Perquè sé que, era això, que ell en sabia, perquè quan eren a fer guàrdies això nedaven. Però jo mai no tinc queima d'haver-lo vist. No tinc present d'haver-lo vist nedar.
1: Què t'explicava ton pare de quan era jove?
0: Mon pare no explicava el que havia viscut de la guerra. Mon pare estava en el bando nacional, aquí estàvem en el bando republicà, però quan va acabar se m'ha anat a fer el servei, va ser d'aquests que m'han fet molts anys. I crec que s'ho va passar molt malament, sobretot una temporada que va fer per València, perquè va que la gent anava i de han executat oi, sols-lo, només mos de so. I ell de sí. I ell explicava que havien matat gent perquè era d'UGT, perquè diu, i això me va fer molt de mal, molt de mal. Però això mos ho va explicar, que ja tenia 80 i pico d'anys. Era com un dol que tenia ell dins, que no el volia treure o que tenia por de treure. Per això, quan va entrar la democràcia, mon pare va fer un canvi. De dir, puc pensar, puc xerrar, però el que havia viscut ell en la guerra no mos ho va explicar fins ja els darrers anys, perquè es veu que va patir molt, que es van fer les barbaritats que es van fer, més en la postguerra que en la guerra.
1: Sí, la democràcia va alliberar molta gent, no?
0: Sí, crec que sí.
1: Que estava com silenciada.
0: Sí, així és.
1: I de Joana, hem començat en aforadada, hem acabat en aforadada. Jo no sé si tens qualque record de ton pare, ta mare, els avis, que t'expliquessin qualque anècdota o qualque rondada o una frase que sempre te repetissin.
0: Jo crec que a ma mare sé que li agradava molt recitar poemes. I en recitava trossos, o també li agradava cantar. Jo, abans, quan t'han xerrat des Mataporc, he pensat que cantàvem Falderet de fora, Falderet de dins, i aquesta cançó la cantàvem molt, Falderet de fora, Falderet de dins. Les dones de la plaça no volen mallorquins, ens en quedem. I altres, però aquesta m'ha vingut en el moment que han xerrat de... o cau xerrat amb el Llorès des Mataporc. Però també cantava una cançó que era... Jo tenia un pardalec i cantava pel carrer. Una dona me'l va prendre i me'l va fer sabater. Dona, si voleu sabates, el meu pardal en sap fer. Són fortes com a rabasses i fines com a paper. Ma mare sí que crec que havia llegit bastant, sabia escriure bé, mon pare també en sabia, i inquietud en tenia tant un com l'altre. I rondat segurament m'ho explicaven, però ara no tinc present. Jo no explicaven els fiets a l'escola, això sí, perquè pensava que quan m'ho anaven d'excursió, quan anàvem a dormir amb els fiets de colònies, sempre els explicava sense cabra encabritada, en la pell enravenada, perquè hi podien entrar tots els fies dins la cabra. I quan acabàvem, que et salvaven tots, els deia, ara han de dormir. I acabàvem amb aquesta ronda, sempre. Bé, i de mon pare i mon mare això, sí que sé, ten present que a mon mare li agradava això llegir, i llegien el que tenien en aquell moment, perquè llibres no n'hi havia gaire. Però hi va haver un moment que ma mare es va apuntar en el círculo de lectores, però que jo era una lota de 13 anys o 14, vull dir que va ser com allò de ganes de tenir llibres, i que li agradava ser recitar poesies.
1: I vendre coses a la botiga.
0: Vendre. Jo, es vendre coses a la botiga sempre ha estat una feina que penso que també m'hauria agradat molt. M'ha agradat molt fer de mestra, molt, perquè he somiat molt que seguia fent de mestra, però també somiar que seguia venent. És curiosa.
1: I què venia a la botiga, ta mare?
0: Comestibles de tot. Bueno, comestibles i colònia i plats de Duralex i el que veníem en aquell temps, vi a granel, oli a granel, vull dir que de tot, de tot. Però bueno, també era feina de... Jo acabava i me n'anava cap a Mo, perquè havia d'anar a assistir, tu, vull dir que... I si havia de fer una feina, l'havia de fer els vespres quan tornava, perquè en sol demà havia de fer feina a la botiga.
1: A la botiga, supos que teníeu les llibretes de fiar apuntat.
0: També, sí.
1: Eren tema de discussió, les llibretes aquestes?
0: No, eren de comprensió. I jo, tant com vaig, pens realment la gent que havia de fiar és que ho tenia molt complicat. Molt. És allò que a vegades pensava, no, com és? Però vist en perspectiva, dius, és que no podíem fer altra cosa. I sort teníem que nosaltres teníem la botiga, perquè en aquell moment mon pare començava a fer feina darrere, encara tenia poca feina, i mira, així mos alimentaven de qualque manera, fent feina, però sí.
1: Era una, moltes vegades era una ajuda, no?, que te poguessin fiar. I tu,
0: sí, també, que clar
1: clients,
0: que sí.
1: Tu tenia, era agraït.
0: Sí, sí. Sí, sí, no, i la gent venia molt.
1: Conec qualque història de botigues que quan van tancar aquestes llibretes van també amnistiar molt de deutes.
0: Sí, també. Si a vegades allò que et miraves, ai, aquesta persona és que no pot, ai, aquesta... I jo crec que també devíem amnistiar quan van tancar la botiga, perquè la botiga la van tancar l'any que jo me'n vaig anar a Barcelona. Una germana es va casar, jo me'n vaig anar a Barcelona i van tancar la botiga. I ma mare va quedar enyorada de tot, perquè encara que hi hagués mon pare i els dos germans...
1: Era massa.
0: Era massa canvi, però bueno. Sí, sí.
1: Idò, Joana, moltíssimes gràcies per tots aquests records. Espero que molta gent li hagin vingut d'altres, sí. I no ens ho podem dir tots ara,
0: no,
1: perquè no acabaríem...
0: No, i a més és que van venint coses.
1: Exacte. Eh? Sí. Però l'ho dit, ben dit està, i moltes gràcies i molta salut.
0: Gràcies a tots.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou blog de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Això va ser una cosa que feia molta estona que és millor tenia ganes de so. Però són coses molt males de fer i molt, molt difícils. Ja veus fornells fa anys que van darrere a separar-se i no poden. Allà hi va haver un grup de persones, també hem de dir que jo so ho tinc molt a la baró i és que se van juntar esquerres i dretes i van fer junts tots la força per separar-nos de Mercadal. Allà va ser una feina.

festa grossíssima. Jo en aquest moment de la vida feia feina a Sant Tomàs i no vaig assistir a les coses, però sé que un vespre van fer una ballada de fora a la plaça de l'església, que van venir autoritats de per tot, i després, aquell dia que van venir ja, que venien amb el fet de que havíem, quedàvem ja separats de Mercadal, la gent va venir de Mercadal a peu fent grups de gentada que va anar a Mercadal a rebre aquests papers, suposo que eren uns papers que duen, que jo no te puc dir perquè t'he dit que no ho vaig veure. I a la plaça, al carrer Major nostre, hi havia una taula posada de menjar quasi tan llarga com el carrer, saps? Es va fer molta festa.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.
1: N'hem parlat amb l'historiador i arqueòleg menorquí Martí Carbonell, expert en l'emigració dels menorquins a Algèria, i la primera pregunta que li han fet ha estat sobre els orígens d'aquest fet.
2: L'origen de l'emigració de menorquins a Algèria remunta a l'any 1830, arran d'una forta crisi econòmica que va començar a patir Menorca a partir de l'any 1820, quan Espanya es va prohibir l'importació de blat estranger en els ports espanyols, que era una de les principals economies menorquines, i va començar una dècada d'enfonsament econòmic de Menorca, i quan hi ha precisament mals moments econòmics és quan hi ha els fenòmens de les emigracions, no? I, per tant, l'any 1830 va ser el primer moment que els menorquins van anar cap allà per causes econòmiques, sobretot, i després va coincidir també que aquell mateix any, el juliol de l'any 1830, Algèria va ser conquerida per l'exèrcit francès, i, per tant, França necessitava colons per colonitzar el territori, per explotar-lo econòmicament, explotar les matèries primeres, no? Per tant, si ajuntam aquests dos factors, crisi econòmica menorquina amb la conquesta francesa d'Algèria i la necessitat de tenir colons, fa que el fenomen de la migració des de Menorca sigui moltíssim factible, no? A més, si ajunten altres qüestions, com la facilitat que se'ls va donar als colons per obtenir terres a manera de concessió, i, per tant, feia que els menorquins, pues, fos una població que emigrés cap allà. Després també s'hi afegirà que l'any 1835 un baró francès, que es deia baró de Vialar, havia obtingut terres a Algèria després de donar molt de doblers per la conquesta, i va voler conrear els seus territoris de la Calós, perquè eren zones d'aigua molls, i, bueno, va, arran d'un viatge aquí a Menorca, va veure que la població menorquina volia fugir de Silla, i els hi va donar les terres seves perquè els explotessin econòmicament. No sé, serien un poc els orígens de la migració a Algèria, a partir de l'any 1830 fins l'any 1845.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: El cineasta José Luis Guerín i l'escriptora Patricia Almarcegui obren el 8 a Menorca DocFest amb un diàleg a propòsit del documental Històries del Buen Valle. Serà dijous 24 de setembre a les 6 hores a Can Oliver de Maó. Seguidament es podrà veure la pel·lícula a l'Ocimax de Maó a les 8. Entrades gratuïtes i tota la informació a la web de la menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

petites mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp són aules i esteu accent poesia. De negre

vida sento en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible petit cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean-Luc. Pas camí de sa forana m'he perdut i m'he anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos donen

пускают.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
3: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
3: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
3: Dos. Mig.
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
3: Està molt bé. Això de l'ordre alfabètic està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No és que m'ha de deduir no res, no? Com t'ho curres,
1: nens.
0: Sí, sí. I començàvem amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
3: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no ens penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
3: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir un A1 de català, com a mínim. D'acord? Un A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes violades i aquestes coses, sí, perquè
3: ara ja...
0: que els hi demanin un A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
3: Ara hi ha dos
0: feinada,
3: tipus, no?
0: Saps?
3: Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest amb els segons, eh? No n'he vist cap per això, eh?
3: Sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de les semifinals, eh? Però sí, fa
3: en català
0: que...
3: què vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
3: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
3: Primer, hauria, primer
0: que sí,
3: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, vinga, continuem. I a Itàlia també raia en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només a un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més enfora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, m'anarem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
3: El pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar-ne de parlants de català. Però en trobes, també, si n'hau a Perpinyà mai.
3: Jo te puc dir que he estat per allà últimament, i per feina, i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
4: que
3: guai.
0: També,
3: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
3: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
3: De la Bressola, no sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
3: Sí.
0: Sí, sí.
3: Bueno, allà s'enxerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de l'USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, sí. Jo els escolto per rugby, jo els he escoltat quan donen a rugby.
3: Ets un friqui. No podies ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
3: Jo no tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí. Ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
3: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
3: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver, també, Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
3: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
1: Ai.
2: Que fort.
0: No. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità. D'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cats en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí, que ratlla català. Tenim la franja de Ponent, allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu quan van muntar el LAPAO?
1: El LAPAO
0: i el LAPAPIP.
1: Quan fa, això?
3: No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
3: Que dius?
1: LAPAO, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, LAPAO era català, però per no dir-li català, i la Papip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, musiquer de Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren. Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho diguis, no ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant.
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
3: No. Corroborat.
1: Ja ho he dit jo.
3: Es la Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la agarres.
3: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
2: De Jumella.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
3: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
3: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o a final d'agost és...
2: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia...
2: En perut d'octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialectes, si cas un dia. El català de Fornells es considera una variant de barceloní.
2: De convergència.
0: Ja
3: de barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall.
3: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí, sí.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Anna Erno. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de la Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Ahí està gravant.
2: Guais.
1: Vale, mira, vale, pues mira. Aquesta funciona. Jo m'estranyava que... Ah, és l'adaptador aquest, que igual està fotut. Vale, bueno, ja ho tinc en compte.
3: El que faré avui d'aquesta tarda és treure els capítols i t'ho passaré per mi. Sí, començaré a fer, perquè serà després.
4: Por eso que mi alma llora y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esa misma historia.
1: Una cosa bona de la festa d'ahir és que la temàtica era de los años 90.
4: Ah!
1: I tota la música era dels anys 90.
4: Ah!
1: Això estava bé, surgieron temazos.
4: Sí.
1: Vull dir que això estava bé, o sea, en general l'ambient estava molt bé.
4: Aviam, això hauria de buscar...
5: També val a dir...
4: Tenim
5: en el drive? Sí.
4: Això era la meva unitat, no? Que estaven...
5: Sí, espera, t'ajudo.
4: I què és, avestruces o avestruces? No ho sé, no, no ho sé, avestruces.
1: No.
4: Vale, venga, vamos a acercar esto.
1: Vale, així està gravant, això, eh?
4: Així està gravant?
1: Sí.
4: Coño, pues el que me he donat.
1: Sí, això que te n'has de donar.
4: Es que jo volia mirar, aviam quan duem, jo duem minuts 20.

0: No son horas.
1: Per què et veus començar?

l'aproximació des del punt de vista de l'art sonor a la música clàssica, no? També pot ser interessant això, o a la música en general, no té per què ser la música clàssica, perquè al final si agafes, jo què sé,

0: Pues avui teníem un tema molt interessant a parlar, perquè bé, la temporada passada vam parlar molt de...
1: Vam parlar molt.
0: Vam parlar molt en general, però des de...
1: I tot el que no ha arribat, eh?
0: Sí, perquè hi ha molta cosa i hi ha moltes coses que a vegades no s'acaben, no arriben a sortir. Bàsicament perquè potser tindríem aquí episodis de 2 hores, si no. I això, la temporada passada vam parlar bastant de... Bueno, vam fer una aproximació a partir del punt de vista de l'art sonor. Una aproximació cap a experimentacions i experiments, invents i idees del passat en altres èpoques. I aquesta vegada volem fer un poc el mateix a partir de l'art sonor. Com arriba, diguéssim, l'art sonor dins el món dels instruments més tradicionals?
1: O com els instruments més tradicionals arriben al món de l'art sonor.
0: Exacte.
1: Depende.
0: Point of view.
1: Pof.

0: Amb això volem dir tècniques esteses. Com es diu en català, esteses? Extendides.
1: Extendides, extendides sona bé. No, sí, tècniques esteses, no ho sé. Bueno, en castellà es diu tècniques extendides i el que vol dir és bàsicament fer servir un instrument tradicional d'una manera poc tradicional. No cal que sí. Siguis una flauta pel cul, però també podria
0: hipotèticament,
1: ser. Hipotèticament, no?
0: Seria,
1: tècnicament.
0: Seria acceptable conceptualment, diguéssim.
1: A mi m'agrada molt agafar la guitarra, que toco molt poc, i començar a fer ruïditos amb la guitarra. I és un passote, m'ho passo a puta mare.
0: Sí.
1: Saps? O sigui, comences com a... això, fer ruïditos.
0: Perquè quina era la intenció de la persona que va inventar la, o les persones que van inventar la guitarra? Perquè jo a vegades hi penso, perquè vale, s'inventa la guitarra, vale, igual està pensat no està pensada tal vegada per fer coses mega experimentals.
1: Home, clar, aviam, jo crec que si estem...
0: Però s'inventa la guitarra no per tocar Mozart i Bach, perquè s'inventa 200 anys abans d'aquests compositors, per exemple. No, el de les tècniques estendides és molt interessant, perquè crec que l'altra temporada en algun capítol ho van comentar. Per exemple, el tema de les tècniques esteses, que és una cosa, o ampliades, no sé com es diu.
1: A mi em sona millor ampliades en català, sí, que esteses.
0: És un tipus de... tècniques esteses. Les tècniques esteses o ampliades dels instruments. Normalment s'aplica a instruments de confecció clàssica europea, vale? És a dir, estem xerrant d'instruments orquestrals,
1: clar,
0: més
1: aquí.
0: Piano, orquestra, piano, guitarres, altres instruments.
1: Sí, no estem parlant de theremin.
0: Exacte, no estem parlant d'instruments electrònics, no estem parlant de potser d'instruments que ens vinguin d'altres parts del món.
1: Però anem a dir que quan parlem d'instruments clàssics ens estem referint a instruments que, com tu preguntaves abans, per què l'inventor de la guitarra, per què ha fet la guitarra, bueno, que s'inventen pensant dintre de la concepció clàssica de la música, és a dir, la concepció més acadèmica, tradicionalista, europea, centro dalt del cony i...
0: centro europea.
1: Per això un theremin no, un piano de cola sí.

0: Sí. Tècniques esteses és un concepte
1: tècniques
0: que
1: ampliades.
0: És un concepte que sorgeix sobretot al segle XX a partir d'anar a poc creant un cert com es diu això? Corpus, no? de diferents tècniques. I
1: un corpus de diferents tècniques, què vols dir?
0: De diferents tècniques que fins al segle XX no estaven, diguéssim, documentades teòricament i a partir de qual van apareixent noves maneres de d'interpretar, de tocar un instrument clàssic a partir de tècniques, diguéssim, no convencionals.
1: Anem a dir que toques un instrument clàssic amb una intenció poc clàssica.
0: Com sempre és més estirar la tècnica de l'instrument.
1: Ampliar. Per això es diu extendides. Pues m'ha cridat l'atenció, no sabia això, que fos una cosa que estigués tan regulada.
0: Està sí, bueno, sempre van apareixent coses, no és una cosa tancada, diguéssim, no? Però si ens n'anem a, per exemple, jo que sé, al segle XIX, agafam la Simfonia Fantàstica de Berlioz, l'últim moviment que hi ha el con legno batuto, no? Que és tocar con el arco percutiendo les cuerdas de l'instrumento, no? De corda, de violins, i violes principalment, crec que xeles no ho tenen, no? Ara no me'n recordo, ho dic així molt de memòria. I que és la dansa de sense les bruixes, no? El sàbat, i ho fan amb percutint.
1: I això és una tècnica ampliada.
0: Sí, això no és una cosa, no és una tècnica convencional, això de tocar l'instrument. Clar, després això al segle XX es desenvolupa més encara.
1: Clar, jo crec que el que m'ha cridat un poc l'atenció és que sense conèixer, o sigui, havien comentat alguna vegada aquest tema, tu m'havies anomenat, no, aquest concepte de les tècniques ampliades, però jo m'ho imaginava realment com en plan, pues cadascú fa el que li sembla, no sabia que també fos una cosa que volies que no ja s'ha incorporat també dintre la tradició clàssica, perquè al final...
0: Sí, clar. Exacte.
1: Pues això... No m'agrada tant. O sea, sí, vale, però...
0: Bé, és una manera de... You know, al final tot s'acaba academitzant un poquet, no? Quan passa pel conservatori, no? Això és un poc...
1: No, si no està malament.
0: La filosofia dels conservatoris o les acadèmies, no?
1: No està malament, però sembla que depèn de com s'apropi, de com s'abordi el tema, pot ser com molt contradictori, no? O sea, en teoria has obert una via de creació, experimentació no reglada i ja l'has regulat una altra vegada, llavors d'aquí es pot tornar a construir aquell judici que s'hauria construït en primer lloc des de la tradició més clàssica. Saps? És com, joder, no repeteixis el mateix. No sé si passa, però...
0: No, jo el que m'he donat compte ara...
1: Vull dir, si tu vas a fer un curs de tècniques extendides, o sigui, o dones una classe de tècniques extendides, pots inventar-te coses o has de seguir
0: sí,
1: les regles?
0: No, pots inventar-te coses. Sí,
1: vale.
0: Sí, ja, vull dir... Sí, s'està ampliant, és una cosa que s'està ampliant. Vull dir que no és, van apareixent noves maneres d'interpretar, de tocar instruments de percussió, per exemple.
1: Tu tens les criatures de la classe, els estàs explicant les tècniques extendides, i ells poden inventar-se coses o han de fer el que tu els dius?
0: No se sol treballar amb criatures, això, perquè requereix un coneixement profund de l'instrument ja per poder salir-se un poc de l'esquema. Vull dir, les tècniques esteses a vegades requereixen tenir un domini bastant concret de l'instrument, sobretot si són instruments de vent, la qüestió de bufar. Per exemple, si hem de fer multifònics, que són fer diverses veus amb una mateixa nota, clar, això... necessites ja tenir un coneixement bastant profund de l'instrument, això una lot petit no li costaria fer-ho.
1: Però llavors sí que hauríem de diferenciar entre les tècniques esteses o ampliades i l'experimentació amb un instrument clàssic, perquè és que...
0: Totalment.
1: És que el que m'estàs dient em sembla decepcionant, sincerament.
0: O sigui, una puta merda.
1: No, però, joder, no sé, una criatura que estigui jugant lliurement amb l'instrument aprendrà també coses. Vull dir, dius, has de saber bufar d'una manera. Bueno, bufarà de diferents maneres i anirà trobant que cada cosa fa que soni d'una manera diferent. Saps què vull dir? No només que li expliquis, també pots deixar que faci. I després li pots explicar. També, o sigui, no és que siguin dues coses oposades, però em sembla una tonteria dir que requereixes un coneixement més profund de l'instrument per poder jugar amb l'instrument d'una manera no tradicional. Aviam, depèn de quin resultat vulguis. Si el que vols és una criatura que, o una persona que domini l'instrument, que sobretot domini l'instrument de manera clàssica, bueno, però no sé, ho trobo, és que, i no només amb la música, sinó amb qualsevol... en qualsevol tipus d'expressió artística. Vull dir, sí, està molt bé conèixer la tècnica, t'ajuda molt a conèixer la tècnica, però no és un requeriment conèixer la tècnica per poder experimentar.
0: Exacte.
1: Bueno, doncs les tècniques d'entendir és una puta merda.
0: Sí, no, vam. És bé que el de tècniques estendides està, que tècniques més ampliades dels instruments estan enfocats des d'un punt de vista molt de conservatori. Vull dir, una cosa, com ho has dit, una cosa arreglada. Una cosa arreglada, vull dir, hi ha llibres de tècniques esteses, no? de gent que s'ha dedicat a recopilar com s'escriuen, com s'anoten a la partitura.
1: Bueno, bé, també està bé, eh? No és que no, però...
0: És un llenguatge, diguéssim, un estil, una manera de fer, no? No tots els compositores empren tècniques esteses. De fet, jo m'assembla que en el segle XXI és com que la cosa està baixant un poc.
1: Penderecki?
0: Vale, Penderecki.
1: Fa tècniques esteses o no?

0: Sí, de fet, Pendereque és un... És un... És un gegant, diguéssim, dins el
1: Porque
0: món...
1: Porque se sentiva mucho.
0: Sí, sí, dins el món de la tècnica s'estesa. De fet, ell va ser el qui va començar amb el llenguatge més bèstia aquest, diguéssim, el més trenodi for the victims of Hiroshima. Hiroshima. I...
1: Terrible aquesta peça, eh?
0: És angoixant.
1: La vam veure en directe, hòstia, tu quin agòbio. O sigui, boníssima, eh?
0: Boníssima, són 10 minuts allà de tensió.
1: Però, Dios mío, sí.
0: Sí, 9 o 10 minuts són.
1: El poder, l'impacte sí. emocional de la música, la conxa de Dios.
0: Clar, allò clar, si agafeu aquella obra que la trobeu per internet, eh? Si
1: que feu-la,
0: poseu
1: feu-la.
0: No dir...
1: sí. Podríem posar un trosset.
0: Sí, Port de Victims of Hiroshima, la trobareu a internet, poseu PDF, escorre
1: Pendereque.
0: PDF, la trobareu. És perquè pugueu veure la partitura, que també és molt interessant com està escrit, no és una notació clàssica, sinó que Pendereque comença a agafar... comença a jugar també amb la partitura perquè clar, arriba un moment que diu clar, com faig com faig que soni això, no? Per dir, que això que tinc dins el cap, per dir d'alguna manera, no? Com ho apunta la partitura, no? Perquè això és una qüestió també molt interessant. I clar, si prendré aquí és un dels puntals diguéssim dins les tècniques exteses perquè comença clar, amb els instruments de corda. Si voleu saber tècniques esteses, agafeu les obres de Pendereque. Vull dir, allà és on hi ha un corpus bastant bèstia dins la producció musical del segle XX. No? I no totes les obres de Pendereque, n'hi ha que són... La passió segons Sant Lluc, per exemple, potser no, és tan, no hi ha tanta tècnica extesa. Però les primeres obres sobretot, no? Les primeres obres de joventut són les que són més bèsties, per dir-ho d'alguna manera. No? I bé, no sé, després hi ha altres compositors que després anem parlant, evidentment John Cage.
1: Ja triga a sortir John Cage.
0: Aquí. Vull dir que hi ha molts altres. Hi ha jo que sé, o en Helmut Lachermann, per exemple, no? O que va morir fa un... N'hi ha molts. És una cosa molt de... O si agafeu, per exemple, una... Perquè en tingueu... Per a mostrar un botó, que diuen, no? Mm-hmm. Pues, hi ha un canal de YouTube que es diu Ensemble? És que no sé pronunciar en francès. Intercontemporain. Que és l'ensemble intercontemporain de l'ERCAM de París, que allà, si voleu saber de tècniques esteses, pues, teniu interpretacions de compositors del segle XX, compositors i compositors del segle XXI, compositors en actiu, diguéssim, i que molt del seu llenguatge es basa en tècniques esteses. Vull dir, també és tot un... S'ha creat tot una espècie de culte, no? De culte entorn a les tècniques esteses també un poc dins el món del conservatori.
1: Podríem dir que és un moment de la música.
0: Jo a vegades penso les tècniques esteses potser és una tonteria el que vaig a dir, però és com si la música de més acadèmica o de conservatori, perquè, que no soni despectiu això, però és com si tingués enveja de sac sonor, de l'experimentació. Perquè clar, sac sonor, nosaltres experimentam, provam, escoltam i dèiem...
1: Anant construint
0: d'alguna manera els comportaments sonors, clar. La música clàssica arriba a un punt que dius, bueno, és que ara ja què? Vull dir, bueno, era com que el pez que se muerde la cola al final, no? Que no acabes a mi m'encanta Verdi, eh? Però arriba un moment que dius, és que ja no evoluciona més la música, saps? I clar, no és que evolucioni, no, és com que no canvia, saps? És com que es queda un punt estancat, no? I clar, la música necessita agafar de l'experimentació i és un poc, bueno...
1: A mi el que em fa gràcia és això, que
0: sí,
1: és que agafa de l'experimentació sí. Però sense canviar les maneres de fer. O sigui,
0: exacte.
1: Aviam, si t'obres a l'experimentació, obre't a l'experimentació, no cal que m'ho regulis també,
0: sí.
1: Sigues una miqueta més... Però és això, no? És com, manté tota la concepció aquesta academicista, acadèmica de l'art.
0: Sí.
1: Vull dir, no, és com...
0: També és un negoci, eh?
1: Vull dir, és un petit intent, és com música hippie.
0: Sí.
1: Vale, o sea, no, no, és com... Aunque te has comprat la ropa en natura...
0: Exacte, exacte, és així, no? Exacte, ho has dit molt, eh? Aunque te hayas comprat la ropa en natura... Bam.
1: No, me, no, sin meterme no, con nadie no, que se compre la ropa en natura, no. Pero me imagino una persona así pija comprándose la ropa en natura y sintiéndose muy hippie, ¿sabes? Sí. Un poco esa, esa imagen es lo que em dona.
0: Sí.
1: Que per altra banda, joder, que sí, que tampoc passa res, que la música clàssica està de puta mare, que no tenim res en contra de la música clàssica. Jo l'únic que tinc en contra és d'aquesta concepció elitista academicista. O sea,
0: això és el que deia John Cage, també.
1: La música i l'art... I el so i tot això són de totes. No et fa falta haver estudiat música. Estudiar música és una manera d'accedir-hi. Estudiar un conservatori és una manera d'accedir-hi. Tenir una formació musical tradicional, clàssica, etc., és una manera d'accedir al so, és una manera d'accedir a la creació sonora i a la, i al gaudi sonor. No és l'única. No és l'única. No, i qui diu que sigui l'única, jo vull
0: le parto la cara.
1: Jo crec que per mi una mica la conclusió és que les tècniques ampliades no s'han ampliat prou.
0: No, jo trobo que sí que s'han ampliat i hi ha coses molt interessants, però a vegades... Jo el que criticaria més del punt academicista tal vegada és això de dir... És el que li va passar un poc a John Cage amb el tema, ja sé que deixar molt de John Cage, però bueno, John Cage és un poc com...
1: En realitat això és un podcast sobre John Cage, sí. I l'altre són excuses per parlar de John Cage.
0: És el missatge amagat. És un homenatge a John Cage. No, però John Cage, clar, és el que critica ell de un poc, que quan ell comença un poc, comença amb el tema de la música indeterminada,
1: això de música indeterminada trobo un nom boníssim.
0: És més boníssim. És seu, eh? Ell no va dir mai música aleatòria, que consti, és música indeterminada. I John Cage, el que deia era això, que clar, o sigui, jo ara he començat amb música indeterminada, a partir de la música indeterminada ja estava en l'aire, eh? El que passa que clar, John Cage és com que hi va anar més profundament en ello. De luz en nois. I clar que quan John Cage arriba a Europa tot molt bé i tal, quan va a Darmstadt, en els cursos de Darmstadt, ell presenta
1: In Darmstadt findet das Verkehr in Darmstadt.
0: Oh.
1: Saps què vol dir això?
0: No, perquè no és alemany.
1: En Darmstadt se dan por el culo.
0: Hòstia, mira que ho fan complicat els alemanys, perquè és una cosa tan senzilla. I ell, clar, després quan... Que presenta ell un poc això de la música indeterminada, no? I clar, tothom es queda flipat. Tothom es queda flipat. Que estan fent aquesta gent, no? Aquests yanquis raros.
1: Escolta, ens vas explicar la temporada passada que és la música indeterminada?
0: Sí. Sí,
1: jo no me'n recordo.
0: Sí, vam parlar.
1: Jo no me'n recordo, com fas un resum així petit, que és la música indeterminada. Petit, eh?
0: És un treball de final de carrera que es basava en això.
1: Coño. Vinga, va. Resumito.
0: La música indeterminada, per dir-ho molt ràpidament, és un diàleg entre el compositor i l'intèrpret. És a dir, que hi ha paràmetres que el compositor diu no m'importa el que passi, és a dir, potser no determina les notes, potser no determina la durada, potser no determina el so concret que has de fer, potser només et diu el temps que has de tocar, vull dir, coses així, no? com que hi ha paràmetres de la partitura o de la peça en els quals no està determinat el que has de fer. T'ho deixa obert.
1: O sigui, és com una composició que incorpora la improvisació. Improvisació.
0: Sí, exacte. Vull dir, aquí l'interessant de la música indeterminada és que hi ha un treball molt fort per part de l'intèrpret. No només tècnic, sinó també de coco.
1: I han de tenir feeling.
0: Han de tenir feeling. Hi ha un treball molt més profund en la partitura. Sí, han de tenir mailing. I quan John Cage presenta això a Europa, en els cursos de Darmstadt, culo, Clar, tothom diu, bueno, què és aquesta puta merda, no? O sea, que són aquests flipats, no sé què, bueno, lo típic, no? O sea, és una cosa un poc així diferent i tothom...
1: Sí.
0: Lo típico. I...
1: Hereje, hereje.
0: Hereje, sí, no? Clar, perquè els altres eren, veníem a la música serial
1: Que és
0: i...
1: així molt sèria.
0: Pierre Boulez i Stockhausen i tota la purga aquesta de compositors europeus i...
1: Burning Bridges.
0: Ahà, Binding Bridges. Clar, i després John Cage es dona compte que els punyeteros, molts de compositors d'aquí comencen a incloure tècniques indeterminades en les composicions i fan un poc bandera d'aquesta tècnica. És com John Cage és massa indeterminat, però nosaltres no som tan indeterminats, però incloem aquesta tècnica com si fos una tècnica extensa dins d'algunes obres. Clar, apareixen obres molt interessants, evidentment, però clar, John Cage el que critica és punyeteros, o sea, jo venc aquí amb la música indeterminada i vosaltres aquí ara el que heu fet és agafar això com si fos una tècnica com qualsevol altra i poseu-la dins el vostre llenguatge.
1: Chaqueteros.
0: Chaqueteros. I clar, jo ho entenc, perquè clar, per John Cage la música indeterminada és una filosofia, és una manera de fer música. I pels compositors que venien del continent europeu és una tècnica.
1: Colonialistes,
0: Vull dir,
1: colonitzadors.
0: jo crec que és un bon exemple per veure el que passa en les tècniques esteses de la música clàssica i la música no clàssica i la música més la música que ve d'instruments clàssics i de conservatori i el que és l'experimentació, l'experimentació, cercar des d'una altra posició, no? Menys reglada, no?
1: Fachas todos.
0: Clar, perquè també passa en l'electrònica, eh? També hi ha l'electrònica s'ha academitzat també. Vull dir, l'electrònica ja s'ha academitzat i hi ha conservatoris també que tenen departaments d'electrònica i tal i ara també quina electrònica fan, perquè clar, això també és interessant.
1: Bueno, és que el tema aquí és que, aviam, en el moment en què el que era
0: I
1: la
0: me callo.
1: vanguardia... Li agrada el tema. El moment en què la vanguardia es converteix en la norma, deixa de ser la vanguardia i s'ha de crear una nova vanguardia. Vull dir, si lo que se creó para oponerse a la academia se ve fagocitado por la academia, pues ya no es lo que era. Y sí, y també està bé que l'acadèmia avanci en certes maneres, però no podem oblidar que l'acadèmia és això, és un concepte molt elitista i molt fatxa en alguns, o sea, en cierto sentido, ¿sabes? No és que s'entengui bé que el faig, ho dic així en plan com de tancat, de tradicional, de tradicionalista,
0: Sí, vam de
1: conservador, no? Que
0: sí.
1: sigui un puto conservatori, i
0: Sí.
1: mira, s'ho
0: Consegui.
1: han cregut, lo de conservatoris.
0: Clar, vull dir, jo me fa ràbia, això un poc, vull dir,
1: Ràbia!
0: Oh, Dios mío.
1: Què te fa ràbia?
0: No, això, clar, que clar, em facin bandera de la música electrònica moltes vegades i de tècniques electròniques incloses en composicions amb instruments clàssics. Quan la música electrònica apareix amb un senyor que feia feina a la ràdio de França, saps? En Pierre Chaffé, bàsicament.
1: Pierre Chaffé.
0: Vull dir, amb en Léon Theremin, amb tots aquests, vull dir... Ah! A vegades és com me fa un pot de mal, és com dius, bueno, perquè és
1: Porque tú tienes corazón revolucionario.
0: No, però bueno, és
1: Sí.
0: bé que a vegades dius, bueno, t'he dit jo les meves obres, no sé, no venen d'un conservatori, no venen de conservatori. Perquè si vinguessin de conservatori, clar, tindrien una altra forma, una altra... Hi ha una certa repressió, saps? En tot el llenguatge aquest que ve més
1: Home,
0: d'un
1: i tant.
0: conservatori, no?
1: És
0: D'una
1: que,
0: acadèmia.
1: bueno, però és que és això, o sea, no, fins a cert punt està bé, però hi ha un punt que no. Hi ha una part...
0: I no és que sigui una falta de respecte en el fet sonor o interpretar o tocar un instrument o escriure música o escriure el que sigui, no? Una performance.
1: No, el problema és que s'imposi com això és la música o això és el correcte i el que està fora d'aquí no ho és. I fins que nosaltres no ho incorporem i diem sí, això és la música i això és el correcte, allò que tu fas no és música ni és correcte. Correcte més, quememos lo que reacciona, quememos el correcto. Però és això, no? Si la música, si les tècniques experimentals es converteixen en part de l'acadèmia, deixen de ser tècniques, deixen de ser tècniques experimentals, és a dir, canvien la seva essència, deixa de ser una cosa que es gesta fora i que es gesta en l'apertura i en la llibertat i com en el sortir d'aquelles estructures preconcebudes, i es converteix una mica en el mateix. És a dir, són noves estructures preconcebudes, però segueixen sent estructures preconcebudes encara que tinguin una mica més d'amplitud.
0: Ai, per cert, escoltau l'últim àlbum que he penjat a Bandcamp, que està molt bé. Hòstia, guapo, esto.

0: Menorca no és terra de rius. La manca de carenes suficients fa que els cursos permanents d'aigua superficial ho tinguin complicat. Per més que els menorquins tinguem l'autoestima amunt i parlem de la muntanya del Toro, en termes de geografia, l'illa té les seves limitacions.
1: Època de muda. Capítol 18. El riu Vermell.
0: Hi ha, o hi havia, el cas del riu de Cala Galdana, que s'abastia de les confluències hídriques del barranc del Jandà. Les grans parets verticals que configuren aquest màgic indret facilitaven que la pluja caiguda a les planures adjacents infiltressin aigua que després trobava sortides en el tall del barranc i alimentava el torrent durant tot l'any. Actualment, les nombroses captacions destinades a usos residencials, turístics o a grans regadius de farratges posen molt difícil que hi quedin gaires fonts. Per això els torrents corren menys temps i ja no compleixen amb la condició de rius. Però els geòlegs expliquen que hi ha una part de l'illa que té la seva gènesi associada precisament a grans cursos d'aigua dolça. Fa uns 250 milions d'anys, enormes rius transportaven còdols, grans d'arena i argiles des d'espais muntanyosos imponents, que es dipositaven al fons i s'anaven sedimentant. Els nivells d'òxid de ferro d'aquells indrets van tenyir els materials d'un color vermellós. Quan guaitàvem el fabulós espai de la platja del Pilar, l'ocre de l'arena es troba guarnit de turons vermells que són les roques formades en aquells rius pretèrits. Composicions que acostumen a tenir partícules de quars, motiu pel qual reben la denominació popular de pedra esmoladora. Els rius, els torrents, tenen la seva pròpia llei. Són les lleres que acaben rebent l'aigua recollida des de grans extensions de terreny. Si plou molt, es desborden, conquereixen terres i carrers, fins a tornar a reunir-se per anar cap al mar. La saviesa antiga procurava sempre que l'aigua no agafés velocitat, perquè és quan adquireix un gran potencial de destrossa. De vegades es feien canals permeables, d'una inclinació molt suau, a fi de reconduir les pluges amb tranquil·litat i mirar d'infiltrar-ne al màxim dins els aqüífers. Es preveien zones d'inundació controlada, també pensades per frenar la força de l'aigua i qualsevol bassa d'acumulació. En determinats llocs es feien gruixades parets transversals, anomenades fortins, amb el mateix objectiu. La Unió Europea ha treballat aquests criteris en l'actualitat. Davant dels nombrosos informes científics que adverteixen de la major probabilitat d'esdeveniments climàtics extrems, es busquen maneres de gestionar-ho que siguin realment assumibles i efectives. En aquests manuals, fets en base a experiències prèvies, es recomana mantenir operatius el pas central de rius i torrents, però també conservar i recuperar la vegetació de la vorera, perquè ajuda a frenar la força de l'aigua. No és una cosa o l'altra, és una cosa i l'altra. En el nostre entorn, hi ha qui creu en netejar completament els itineraris fluvials, i, si pot ser, encimentar-los. Una política que provoca l'acceleració del pas de l'aigua i que convé pensar molt bé, perquè a qualque punt posterior es faran notar les conseqüències. És un debat que s'anirà madurant a mesura que es repeteixin episodis importants de tempesta. En aquells moments en què l'illa respira, és bo de passejar pels itineraris de la Menorca vermella, recordar els seus orígens i pensar en els reptes actuals.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Has escoltat un tema de Leon Manso, del disc Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.
1: Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roseli Liz, titulat Perseguir o Fugir, publicat el 2026.

He trobat la plegueta on fa no sé quants anys un fill de la cucula va començar un poema. Només havia escrit aquest dodecasíl·lab. He pogut suposar per la cal·ligrafia que no era el primer cop que escrivia aquell vers. Llavors m'he demanat que què volia dir-me, que per què repetia un pic i un altre pic aquella ratxa trista, tan òrfana de tot. Perquè sincerament no en tenc ni puta idea. Quan tingui un poc de temps provaré d'acabar amb l'home dit. Faré un poema que parli d'enyorança, del temps que haurà passat i de les coses entre aquell vers i els altres, de veus que s'han marcit. D'això anirà el poema quan el sàpiga escriure. Per ara, l'he estotjat dins el mateix calaix per quan em torni lleure. La finestra era oberta i m'ha semblat que feia molt d'anys que feia fosca.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover. Ràdio Far.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el torròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquit allà, i mos duies a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent a poc, i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posàvem molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant a que llavors cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia per l'altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va robant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

surt el sol, sa vida ja em canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany cercant una sortida. És un instint que sempre em convida per anar contracorrent. No vull perdre els meus somnis cada dia.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
2: Estímuls, errors, forats, pressió, infant, funcions, vessar, objectius individuals, avantpassats, decidir i demostrar, comprar i callar, invertir i estalviar, fer curt, fer tard. Competeix, preocupa't, has de guanyar, camina, no t'aturis, deixa de mirar enrere i controla ja el teu futur. Sigui responsable, per l'amor de Déu. Posa bona cara i lluita. Persegueix, no siguis un fracassat.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

i mallorquins, mallorquins i valencians. Rojos, separatistes dels països catalans. Venen de la península, venen de molt enfora, carregues d'alegria i carregues de droga. Tots els polítics

se casen ni combreguen en l'ajuntament. Ara els turistes no se poden queixar, fruites tropicals de vora de la mà. Els representants polítics estan atordits, han requisat pinyes, cocos i melons podrits. Són una amenaça a tota persona, finança i patrocina es Mercadona. Tots

0: intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real. La policia local ha intervingut tot un arsenal. I això no és cachondeo, això és real.
1: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa No Beach del 2019.

0: urgent sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September for the La Mixé festivals and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que avui començarà, d'aquesta setmana començarà el Sónar, com si estem tancant el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Quin és l'impacte cultural dels macrofestivals? Portar grans referents mainstream enriqueix o empobreix? Quin model cultural estem promocionant?
4: Turisme i macrofestivals.
5: Parlem de turisme i macrofestivals, un arrasant fenomen en què grans empreses neoliberals ens ofereixen l'experiència de veure massificadament alguns dels artistes que et surten al recap de l'Spotify.
6: Et surten en llistes afectades per l'influència de grans discogràfiques que ens endosen diàriament la música que volen, com si fóssim un ànec del qual volguessin fer-ne foie gras.
5: Ah, sí, i també podràs escoltar una llista interminable d'artistes invisibles i malpagats que no coneixes, però gràcies a la borratxera que portes o la quantitat de drogues que t'hagis pres, semblaran gairebé increïbles. Tot això barrejat amb l'exuberant experiència de...
7: 1.
6: Pagar un pastizal, fins i tot per una aigua per reduir la boca seca.
7: 2.
6: Convocar hordes de turistes amb diners perquè, com una potra salvaje, vinguin a derruir la teva ciutat i en facin augmentar els lloguers.
7: 3.
6: Embrutant massivament i generant encara més residus per a aquest planeta que es mor.
7: 4.
6: Practicant desconeguts desfassats qualsevol idioma menys el de la Terra on vius.
8: Hola, ajuda-me.
7: 5.
6: Podrir-te de calor en una tenda de campanya per sentir-te Boy Scout amb ressaca suprema per un dia.
9: Fin camí per la vida, tocarà menjar la por.
7: 6.
6: Finalment, viure en una bombolla temporal que diràs que t'ha canviat la vida.
5: Mentre el que haurà canviat són els diners que aberrantment han enriquit a l'empresa i no el pringat esclavitzat a la barra que veia com les pupil·les se't dilataven infinitament. I el panorama cultural en català dels macrofestivals tampoc és pas l'alternativa o surt d'aquesta brossa social. 4 artistes escollits arrasen tots els festivals, les festes majors de poble, on els tècnics de cultura no saben què programar i, en conclusió, destrueixen qualsevol possibilitat de generar un panorama just, divers o alternatiu. I això sí, esdevenen capdavanters del que li diem l'escena catalana, que actualment és l'escena més despolititzada i més trista de la nostra història cultural.
10: Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals.
11: Bon cop de fals.
12: Falsalona, falsalona. Ah, per això la fals.
6: Nando Cruz, autor del llibre Macrofestivales, el agujero negro de la música, ens ho diu així.
13: Els festivals són una col·lecció de bombolles. La bombolla de les xifres d'assistència inflades. La bombolla dels caixets. La dels preus de menjars i begudes, la mediàtica, que genera enganyosos miratges de rellevància cultural. La bombolla dels patrocinis, que sobrealimenten gèneres musicals en funció de les seves estratègies de màrqueting. La de les falses expectatives que suposa per als grups tocar en festivals a vessar i dies després tornar a la realitat de les sales buides. La bombolla legal, que converteix els festivals en ranxos aliens a les normes que es compleixen rigorosament fora del recinte. La de l'abundància, que camufla dinàmiques precaritzadores, i, per descomptat, la gran bombolla dels diners públics, que alimenten totes les bombolles incloses en aquesta llista.
5: I és que si rasquem unes quantes dades sobre macrofestivals, podem veure l'estafa de tot plegat. Segons la revista Forbes, el Primavera Sound 2022 hi van assistir 500.000 persones. La despesa mitjana dels assistents és de 1.200 euros. No ens diuen quan guanyen, però si multipliquem aquestes dades ens donen 600 milions d'euros. Això sumat amb la incongruència que el Primavera Sound ja rep en forma de subvenció pública 3.992.731...
6: Pessetes, no?
5: No, no, euros.
6: Si vols conèixer més sobre aquestes subvencions públiques que financen el Foro Negre de la Música, llegeix el diari El Crític, on fan un rànquing on al top hi tenim l'empresa The Project. Amos a festivals com Porta Ferrada, Jazz Barcelona o Guitar Brésilienne, rebent 8.473.101 euros de subvenció pública. Un aplaudiment, sisplau.
5: Una altra dada és el bono cultural, una gran política pública fomentada per l'Estat espanyol en què els joves de 18 anys poden accedir a 400 euros per consum cultural. El top 3 del rànquing on destinen aquesta subvenció és: número 1, la FNAC; número 2, el Corte Inglés; i número 3, el Reggaeton Beach Festival. Exactament, el festival rep 7.379.964 euros d'aquesta bonificació de l'Estat. Visca la cultura i visca les polítiques públiques amb sentit!
6: L'experiència dels macrofestivals ens transporta a un estat de desarrelament, hiperconsumisme i alienació cultural.
5: Alienació.
6: Perdona. Boicotejar-lo seria una validíssima opció, però resistir i crear alternatives n'és una altra. Per això hem parlat amb Maria López, directora i voluntària de Ràdio Televisió de Cardedeu, que és l'única televisió comunitària de Catalunya que la potencien les sòcies i, sobretot, les voluntàries. Han creat una alternativa unint forces locals. Aquesta resistència cultural es diu OP Fest. Maria, què és OP Fest i d'on ve?
8: OP Fest és un nou festival musical que, d'alguna manera, neix de l'evolució d'un programa anterior, que és Objectiu Paqui, en el que durant 3 edicions doncs, hem volgut donar suport i posar en valor talent jove i, en aquest cas, doncs, bones veus. Sí que és veritat també que a nivell televisiu és un format doncs, que cada vegada han anat sortint més propostes des de que nosaltres vam aparèixer, llavors hem decidit fer un gir i evolucionar cap a un festival musical que posi més en valor el que és la música original i en català.
6: Què distingeix OP Fest dels macrofestivals?
8: Jo crec que aquí es fa un híbrid molt interessant, no? Perquè moltes vegades els macrofestivals el que podem trobar són precisament el tipus o el perfil de grups adreçats al perfil de persones que et poden aguantar un festival. Per contra, tens els talent shows televisius que agafen a totes les edats i a tots els perfils de persones, però que la majoria de vegades van només basats en una bona veu. Jo crec que l'interessant que té OP Fest és que d'alguna manera arribarà a tothom, per tant tenim a tots els perfils possibles com a espectadors, però a més amb propostes que no només agafen la veu, sinó que agafen la totalitat de la proposta.
6: I per últim, com creus que afecta l'existència dels macrofestivals al panorama musical català?
8: Jo crec que en general el fet de que la música tingui, funcioni més o menys o s'aposti més o menys només pensant en el rèdit econòmic que et poden donar, al final és acabar pervertint, no? La música, jo estic segura que ja hi ha moltes discogràfiques que potser els agrada molt una proposta, però com no va adreçada a un perfil de festival o de macrofestival, ja no entra en joc. Llavors, clar, el risc de només potenciar aquest tipus de música és aquest, que tens tot un sector de població a la qual ja no li estàs oferint propostes musicals que li puguin agradar. No?
6: Moltes gràcies, Maria, i molts èxits amb el nou projecte d'OP Fest. Amat.
5: Què?
6: Abans de tancar aquest capítol, volia comentar-te que hi ha una cosa que no t'he explicat.
5: Què passa?
6: No, res, simplement, bueno, que he creat una aplicació en la que bàsicament li demanes o li indiques certes ordres i et crea cançons.
5: En sèrio? Jo què sé, tio, va, vinga. Fes-me el temazo del Canet Rock 2024, va. Que això està guapíssim.
6: Ja, a més, pot predir el futur, o sigui, pots saber com serà la música d'aquí a uns anys. Vols provar-ho?
5: Va, vinga, doncs, jo què sé, que em faci el temazo del Canet Rock 2075 i així ens acomiadem.
6: No sigui dit.
14: Ressona. El podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril Albí, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'he fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores, per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest esteu primer... Esteu a ser els primers o... Els primers,
1: jo
0: sí.
1: Jo crec que sí. Va ser no ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart. Sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020. I fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va... Que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que, bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé Escoltes Vent?
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón allà on anéssim, te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Esmercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Estimat, sent amb absoluta seguretat que em bugiré de nou. Crec que no podem passar altra vegada per una d'aquelles èpoques terribles. Sé que aquesta vegada no podré recuperar-me. Començo a sentir veus i m'és impossible concentrar-me. Així que faig el millor que puc fer. Tu m'has donat la màxima felicitat possible. Has estat en tots els sentits el que un pot ser. No crec que hi hagi hagut dues persones més felices que nosaltres, fins que ha arribat aquesta terrible malaltia. No puc lluitar més. Sé que arruïn la teva vida, que sense jo no podràs treballar. Sé que ho faràs, ho sé. Ja veus que no puc ni tan sols escriure adequadament, no puc llegir. El que vull dir és que et dec a tu tota la felicitat que he tingut en la meva vida. Has estat totalment pacient amb jo i increïblement bo. Vull dir-ho, tot el món ho sap. Si qualcú hagués pogut salvar-me, aquest qualcú haguessis estat tu. Ja no queda en jo res que no sigui la certesa de la teva bondat. No puc seguir arruïnant la teva vida durant més temps. No crec que dues persones puguin ser més felices del que ho hem estat tu i jo. Benvingudes, benvinguts. Comencem el programa d'avui amb aquesta terrible carta i alhora commovedora que l'escriptora Virginia Woolf escriu al seu marit Leonard per ratllar d'un tipus de carta que no són gaire agradables, que són incòmodes, però que desgraciadament també s'envien o es troben. Aquestes són les cartes de suïcidi. Jo som Andreu Llamburu, mos acompanya a l'edició en Checkpoints i això és Epistolari Express.

0: A la primavera de 1941, la salut mental de l'escriptora Virginia Woolf, el seu trastorn bipolar, es va descontrolar definitivament. Va esclatar la Segona Guerra Mundial, la seva casa a Londres es va destruir i la seva biografia sobre l'artista i crític britànic Roger Fry va tenir una freda acollida. El 28 de març va desaparèixer de casa seva. Va ser el darrer dia que se la va veure en vida. El 31, un dia de sol que esborrava niulats per d'un fred per esculpir estàtues de gel, l'escriptora va aparèixer ofegada a les aigües gèlides del riu Ouse, molt a prop de casa seva a Sussex. Quan la van trobar, el seu fidel bastó bressolava a la vorera del riu. L'escriptora havia introduït dues enormes pedres a les butxaques del seu abric per evitar que el cos pugés a la superfície massa prest. Sembla ser que no era la primera vegada que la gran novel·lista havia intentat acabar amb la seva vida. Qualcuns dies abans havia tornat a casa seva amb el vestit totalment xop perquè, segons ella, havia caigut al mateix riu i se li havia oblidat les pedres. Na Virginia havia deixat dues cartes, una al seu marit i l'altra a la seva germana Vanessa Bell, en les que explicava que la seva decisió desesperada obeïa a la seva negativa a reviure els deliris torturadors de la seva antiga bogeria i a obligar els demés a suportar-los. Però abans d'analitzar aquest tipus de carta, anem a donar quatre punts de la biografia de la genial escriptora. El seu nom era Adeline Virginia Stephan, però ha passat a la història de la literatura amb el llinatge del seu marit. La seva carrera literària va començar en el periodisme literari, concretament en el suplement literari del The Times. El 1912, quan tenia 30 anys, es va casar amb en Leonard Woolf i amb diversos companys van fundar el grup de Bloomsbury, grup que encoratjava un enfocament liberal de la sexualitat. Juntament amb el seu marit, va fundar l'editorial Hogarth Press, que va donar a conèixer joves promeses de l'època, com el T.S. Eliot, autor de La Terra Erma. És autora de les novel·les L'habitació de Jacob, Mrs. Dalloway, El far, entre d'altres. La seva tècnica de monòleg interior i el seu estil poètic es consideren com una de les contribucions més importants de la novel·la moderna. En la seva adolescència, na Virginia va patir abusos sexuals per part del seu germanastre, que era més gran que ella, cosa que la va dur, més endavant, a desenvolupar un trastorn bipolar i que la va condicionar també a l'hora de mantenir relacions sexuals. Així doncs, va ser aquest trastorn que la va empènyer a posar fi a la seva vida?
1: This is Daniel Johnston speaking from a mental hospital. They tell me I'm crazy here. Out come the demons.
0: Òbviament, el seu trastorn bipolar, malaltia mental greu que es caracteritza per canvis dràstics en l'estat d'ànim, on les persones afectades oscil·len entre episodis d'eufòria i activitat i períodes de tristor i desesperança, en va ser una de les causes, perquè la decisió de posar fi a la vida depèn de molts altres factors en els que ara no entrarem.
2: Si pensara con claridad, Leonard, podría decirte que estoy luchando sola y envuelta en la oscuridad y que solo yo conozco, solo yo comprendo mi propio estado. Y tú vives, dices que vives con la amenaza de mi extinción. Leonard, yo también vivo con ella.
0: Però què va impulsar a Virginia a escriure aquesta carta? Les raons per escriure una nota d'aquest tipus són molt diverses. La sociologia, psiquiatria, psicologia i grafologia, entre d'altres, s'han encarregat d'estudiar aquesta tragèdia. En aquest cas, veiem l'explicació del motiu i un intent per alleugerir el dolor del seu marit, tractant de minimitzar sa culpa. Segons Simon Critchell, autor de l'assaig, A punt sobre el suïcidi, aquestes cartes són, i citem, una darrera i normalment desesperada tentativa de comunicar-se. Una comunicació final. No es vol morir sol, sinó en companyia d'una o més persones, als qui la nota va dirigida.
2: Querido Leonard, mirar la vida a la cara. Siempre hay que mirarla a la cara y conocerla por lo que es. Así podrás conocerla, quererla por lo que es y luego guardarla dentro.
0: Tema tabú, delicat, incòmode, sovint amagat, del que no hauríem de tenir ni por ni vergonya de ratllar i debatre àmpliament. Però nosaltres ho deixem aquí, recordant la genialitat de l'obra de Virginia Woolf, i mos acomiadem amb les immortals paraules finals de la seva novel·la Les ones.
3: La mort és el nostre enemic. I a l'encontre de la mort, cavalco brandant l'espasa, amb els cabells flotant en el vent com els d'un jove, com flotaven en el vent els cabells de Percival quan galopava a la Índia. Endinsant els esperons contra els flancs del meu cavall, invençut, indòmit, em precipit en el teu encontre. Oh, mort! I ses ones romperen sobre sa vorera.

Postdata. S'acomiaden de Voltros en Xec Pons i n'Andrea Iamburu. Això és Epistolari Express a Radio Far, Menorca.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

Sóc, no sóc real. Algú em tecleja des d'un lloc estrany. Les pàgines corren al tempo dels dits. Canvi de compàs.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de... Això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordocs, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com a en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com d'una manera així més... també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far. A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i és mes de juny, és temps de rissagues. Si heu anat seguint els darrers podcasts, us haureu fixat que fins ara he anat xerrant d'espècies de plantes, més endavant també tractarem espècies d'animals, de fongs, d'acord? Però avui ni una cosa ni l'altra. Avui ratllarem de les rissagues. I és que, com també altres fenòmens meteorològics, les rissagues són més pròpies de determinades èpoques de l'any. Només es té constància d'aquest fenomen entre els mesos d'abril i octubre, essent el mes de juny un dels més favorables per la seva ocurrència. De fet, les dues rissagues més fortes enregistrades en els darrers temps van tenir lloc en el port de Ciutadella el 20 de juny de l'any 1984 i el 15 de juny del 2006, que, com recordareu, amb importants destrosses. Una rissaga consisteix en unes oscil·lacions extraordinàries del nivell de la mar que poden arribar en els 2 metres d'amplitud en períodes de 10 minuts. Un període, en física, és el temps transcorregut entre dos punts equivalents d'una ona. Perquè us entenguem, si la mà arriba, per exemple, a 40 centímetres d'altura, tardaria 10 minuts una altra vegada a tornar, després de l'oscil·lació, a arribar en els 40 centímetres. Excepcionalment, es poden arribar en els 4 metres d'amplitud, com va passar l'any 2006. Les rissagues més habituals, però, són d'entre 60-120 centímetres, que aquestes cada any ni sol de. Antigament no se sabia a què era degut aquest fenomen. Avui en dia sabem que té el seu origen en uns canvis bruscos de la pressió atmosfèrica que es traslladen a l'aigua de la mar. També s'han de donar vents sostinguts de component sud. Tot combinat afavoreix les rissagues. Però com és que és a Ciutadella on hi ha les rissagues més importants? L'explicació la trobam en la naturalesa d'esport de Ciutadella, allargat i estret i orientat cap a ponent. Quan les oscil·lacions del nivell de la mar arriben a l'esport, té lloc, a causa de la particular configuració, una amplificació de les ones, és a dir, un augment, per un fenomen de ressonància. És freqüent també que es digui de rissaga hi hagi pols en suspensió a l'atmosfera. De fet, la gent de Ciutadella sol dir avui hi ha cel de rissaga, i és que es percep en l'ambient. Quan n'hi tornarà a haver de rissagues? No ho sabem. El temps, mai més ben dit, m'ho dirà.
0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Suquisopes 2022. Mai m'apens, amics. Matraques capell.

0: Òscar Bueno és creador i intèrpret format en art dramàtic per l'ESAT d'Astúries, amb grau professional de música en piano i màster en pràctica escènica i cultura visual al Museu Reina Sofia. El seu treball se situa en la intersecció entre la performance, la música i la imatge, i es desenvolupa a través de marcs de recerca que li permeten abordar una mateixa pregunta des de múltiples perspectives. Paral·lelament, impulsa una línia pedagògica amb tallers i laboratoris de creació sonora amb museus i centres com el K2M, la Casa Encendida, el Museu Thyssen de Màlaga i el MACBA. Ha realitzat residències en centres nacionals i internacionals i col·labora habitualment amb diversos artistes de l'escena contemporània. Benvingut, Òscar.
1: Muchas gracias.
0: Después de esta presentación tan formal, me gustaría romper un poco el hielo.
1: Vale.
0: ¿Qué curiosidad añadirías a tu trayectoria artística? Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Mira Llentrisca.
1: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.

El fotoperiodista Samuel Nacar, Premi Luis Valtueña i World Press Photo 2025 oferirà una classe magistral dins del Menorca Dogfest. Sota el títol del Breaking News, el documental, construir una pel·lícula des de la urgència informativa, explicarà com un treball fet des de la urgència informativa pot esdevenir la base d'una pel·lícula documental. Serà l'1 d'octubre a les 7:30 al claustre de Maó. Entrades anticipades a 2 euros o amb l'acreditació de fotografia. Trobaràs tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Trop la vie al tren. Han crescut unes flors

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Mariners, marineres, benvinguts a La Mà de Contes, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I avui seguim la travessa, però primer amb un parell de preguntes. Si haguéssiu de triar una tasca, una feina de somni, però no aquella realista amb la que somieu, amb la que us agradaria estar en aquest món, sinó en un món de somnis, una feina d'aquelles rares, diferents, màgiques, quina feina triaríeu? I si un dia, caminant per la vora de la platja, us trobéssiu un bòtil amb un missatge, l'obriríeu o el deixaríeu estar? O si es perdéssiu en una illa, us atreviríeu a enviar un missatge? Aquesta història va sobre una feina molt polida. Un recol·lector de missatges embotilats.
1: Andreu Llamburu presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Bueno, jo sóc la Margarita Capó, que sempre m'ha agradat molt el teatre, I de petita sempre m'agradava fer coses i coses i poesies i coses així. I finalment, quan me vaig jubilar, vaig poder començar aquí a l'Esplai, que per cert havia fet bastantes. Després, per certes circumstàncies, no teníem director i sempre hi ha hagut alt i baixos. Després van tornar a començar amb en Josep Serra, que em van fer 4 o 5. Va ser superbé. I després, quan en Josep ja mos va faltar, després van tenir la sort de trobar na Maria, na Marieta, na Maria Alcàsser, que és una monada. I, bueno, i hem tornat a remuntar i molt bé. Ja tots mos han dit com anava, que vull dir que jo ja no tinc gaire cosa més a dir i, sobretot, que puguem seguir, encara que siguem majors, fins que puguem. I no tinc gaire cosa més a dir.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Cinc artistes visuals tindran l'oportunitat de mostrar el seu treball al comissari Paul de Sorbier, director del Centre d'Art Maison Salvan. El visionat de portafolis, titulat Més enllà de la fotografia, serà el 10 d'octubre a Can Àngel, es Mercadal. Tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics, el Consell Insular de Menorca i el programa per a la internacionalització de la cultura espanyola d'Acció Cultura Espanyola.

que van d'escoltar una cançó de Bacon's Radar del disc Keep the Lights Off del 2021. Seguidament, una cançó de l'EP de debut de Roseli Liz, titulat Perseguir o fugir, publicat el 2026.

0: casa.
1: Radio Far.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: perquè el mes de març és el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè m'ho fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots, bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicios.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoner.
2: Gaby Miciolevicios i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nasiri Husvet. No one of us, no one of us, no one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: IB3, en col·laboració amb Soca de Mons, anuncien el nou programa La Glosa Kids. Un representant de l'associació declara la seva intenció d'arribar a ser els més joves de sa família, afirmant que obriran un compte de TikTok quan puguin pensar una contrasenya prou xistosa. Les càmeres de seguretat de la catedral de Burgos capten imatges de Íñigo Errejón pregant per una altra dana. Entre Nadal, Carnaval, final de la Lliga, Champions i una altra cosa d'aquestes, vos voltam estiu i ja no se'n recorda més d'això. I avui, en una nova edició de Ni una setmana sense bromes de Sant Joan, proposen fer la vetlla d'esbé en el nou McDonald's del Polígono.
1: Toma ja!
0: Un local amb molt d'espai, amb pàrquing, amb Mac cosa d'aquesta de Petzalot i un sortidor de McFlurries per als adults també. És perfecte.
1: I una Mac caluda.
0: Una Mac...
2: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: tònica, que senta loca ja. I el diuen ja que voldria molt fotre'm un bacallà. Que putes la de quantos, que putes la de catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers. I que putes la de quantos, que putes la de catxers. Putes mercenaris, només tu que per doblers.
1: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una edició més ja en aquest sisè capítol a Relats, el nostre programa de referència i especial en què analitzam diferents cançons del món de la música d'arrel a Menorca. A vegades fem alguna incursió fora, però essencialment escoltam amb escolta, amb estima, amb coneixement totes aquelles cançons que mos fan, que ens identifiquen i que tant mos agraden. Com bé sabeu, cada capítol el faim acompanyat d'alguna persona que té alguna cosa a dir i sempre depenent del tema que tractam. I avui seguim, després del nostre anterior capítol que vam fer amb Nanna Ferrer, repassant trajectòries interessantíssimes d'artistes que veuen de la música d'arrel per conformar el seu propi univers. Avui mos trobam amb una peça que a Menorca és angular quan parlam del tractament de la música d'arrel i de com us hi atracam. Tenim amb nosaltres Nanabel Villalonga.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Bé, com dèiem, si altres vegades hem optat per un fil més temàtic, des de l'anterior capítol mos hem endinsat dins veus específiques, que des de l'experiència han begut i s'han deixat influir de ple per la música d'arrel, per la seva pròpia creativitat artística. Anabel, què t'aporta la música d'arrel i com ho connectes en la teva pròpia creació?
1: La música d'arrel a jo m'ho porta tot perquè és on m'he criat. Jo vaig néixer dins una família, igual que tu.
0: Avui explicarem als oients que pot semblar un poc de trampa. Potser ho és, eh? Però avui compartim llinatge i més cosa, i sang, amb la convidada, Anabel Villalonga i en Joan, que són jo, som germans. I vam compartir moltes coses, també és món aquest de l'amor cap a la música folk, i d'aquí neix també aquest Exacte. Capítol especial.
1: Sí, clar, mos ve un poc d'allà mateix, perquè com ja heu sentit, en Joan és un erudit de la música folk. Nosaltres mos criem dins una família on sempre s'ha cantat, on sempre hem sentit aquestes cançons, on sempre s'han fet vegues, on sempre, de fet, tots dos, mon pare, tant el papà com la mamà, formaven part del grup folklòric d'Amó i també de moltes altres històries.
0: I anaves a tocar amb ells.
1: Jo anava a tocar amb ells, sí, tot l'estiu, amb el Rebost, quan era petita, que després van fer aquest grup. I clar, per això és inevitable que tota la música que faig, que després he estudiat molts de tipus de música, que tota la música que creï begui d'aquesta música tradicional, perquè ets aquí sempre he fet i he begut. O sigui, no m'imagino la música sense tot això, perquè és el que he mamat de petita. I clar, tot i que sí que hagi estudiat guitarra clàssica, guitarra moderna, he estudiat direcció de gospel, he fet moltes altres històries, sí que tot sempre me veu d'allà mateix, que és el que he mamat.
0: Molt bé. I aquí també tenim un punt de connexió en comú, tal com dèiem, més enllà de sa sang. I també en l'anterior entrevista, quan xerràvem amb Nanna Ferrer, que és també un altre peça angular dins el món de sa música folk a Menorca, que és Subaida.
1: Sí, Subaida dins es... Sí, és una, com dius, una peça angular dins es... dins la darrera dècada, no? Bueno, dècada no. Ja no, eh? Ja no.
0: No.
1: Volia dir, clar, és que mos agafa ja finals de segle, principis del 21.
0: Subaida va néixer el 98.
1: 98, sí, sí. Mos agafa dins el canvi de segle i és un grup de joves, que ara ja no ho som tant, però en aquell moment eren molt joves quan van començar, que li donam una volta a la música tradicional i ho exportam cap a fora, que jo crec que aquest va ser el punt més important perquè evidentment ja hi havia molta gent que havia treballat la música menorquina, però nosaltres tenim l'oportunitat, per l'època que agafam i per la joventut que tenim i les ganes, de poder exportar aquesta música menorquina fora. De fet, vam ser a moltes bandes, no? Vam estar a Mallorca, Eivissa, Formentera, evidentment, Catalunya 50.000 vegades, però vam ser a València, vam ser per tota la península Ibèrica, vam guanyar concursos de Ràdio 3, de música de joves, vam fer gires per Itàlia, per Alemanya, a Mèxic i tot vam ser.
0: A Mèxic vam arribar.
1: Vull dir que poder dur la música menorquina fora és una manera de demostrar que mos estimem lo nostre, no?
0: Quan van començar en tota aquesta història de Subaida, Aquí apareix un nom que és essencial i del qual nosaltres vam aprendre moltíssim. Crec que és una persona a qui se li ha retut relativament poc homenatge en sa grandesa que representa, que era en Nicolau Espinosa.
1: En Nicolau Espinosa, sí.
0: Nicolau Espinosa sí que ha aparegut en aquesta ràdio, Ràdio Far, perquè un estava amb altres grups abans de Subaida, però sa seva estima cap a sa música tradicional el va fer evolucionar la seva escolta de músiques també en aquells moments que es feien cap a la recerca, no? que podia fer la seva empenta creativa, un monstre musical que va iniciar tot això, que es va conjuntar amb l'empenta d'en Miquel Mariano, que també tenia molta responsabilitat amb l'esdevenir de Subaida, i també amb un altre personatge interessant que era Moisès Pelegrí, que hi va portar tota la seva visió des d'un punt de vista rítmic, i a tot aquest engranatge mos hi van anar afegint la resta. Nanabel va ser, anava a dir les darreres incorporacions, però no és cert, però de les darreres incorporacions des primer Subaida.
1: Des primer, sí. Jo vaig començar en el segon concert, que el primer era com una prova, no?, que vau fer a Sant Nicolau. Bueno, una prova. Havien demanat un concert i tal, i van dir, ostres, d'aquí hem de fer un grup. I en el segon concert, que va ser com el primer de Subaida oficial, que va ser Sala Augusta, imagina, fa anys.
0: Ja hi eres.
1: El 98 ja hi era, jo tenia 14 anyets.
0: Van 14 anys.
1: Era molt petitona.
0: Molt bé. I de fet, clar, la teva primera presència a Subaida va implicar que t'anessis empapant a poc a poc, anessis aportant la teva visió com a músic que t'havies lligat amb el món folclòric, no? I et vas anar veurant, no?, d'aquesta altra visió, que era un poc més mediterrània, molt més oberta, més en capacitat d'incorporar coses.
1: I més creativa, no? Perquè, clar, jo el que havia estat sonant fins aquell moment era com música molt folclòrica que et sonava així, no? I això d'aquests acords, i això es fa d'aquestes notes, i això es canta d'aquesta manera, sense manera d'obrir. I clar, Subaida sí que era una obertura nova dins el món del folk, no?, que no era tan encorsetada, sinó, com dius, bevia d'altres maneres i de sa creació també.
0: Llavors, a mesura que van anar passant els anys i sa discografia, et vas atrevir a fer sa teva pròpia aportació. Hi ha alguna cançó de Subaida que és teva.
1: Sí, com de joveneta no tant, però en els darrers discos ja hi ha cançons meves.
0: I n'escoltarem una, i veurem un poc els teus inicis musicals, que després estaven revestits amb tot aquest cos de Subaida, i amb aquesta cançó que es diu Nàufrags.

0: Preciosa cançó, eh? Ara que la Gràcies. Recordàvem.
1: S'ha de dir que sa lletra és d'en Joan, que no ho ha dit.
0: Sí, però... va, no ho he dit perquè no venim a xerrar de jo. Bé, aquesta cançó, evidentment, aquí escoltant moltes cançons que, tot i que sigui de creació, tenen aquesta arrel, no? I aquí és evident que sa arrel aquesta d'Esmond Mariner, d'Esmond de Sabanera, és superpresent i de qui s'inspira, es va?
1: Sí, bueno, clar, sa lletra també xerra d'un nàufrag, no? Que, bueno, de quan hi va haver tot el naufragi.
0: Aquesta cançó, també, per els oients que ens escolten, està basada a un naufragi que hi va haver ses puntes de... Bueno, ses costes de Punta Nati. De fet, aquest naufragi va fer que es construís es far, perquè no n'hi havia, Punta Nati, d'un creuer que es deia General Chansu, francès. Va morir... hi havia, no sé, unes 300 persones que van morir. Només se'n va salvar una, que va arribar a sa costa i va aconseguir arribar a unes cases de lloc i a partir d'aquí, i això és la història real, i això du a parlar de sa cançó.
1: Sa cançó explica aquesta història i pensava que sent una cosa marinera havia de ser una manera. I clar, també com dèiem, que nosaltres veníem més del món del folclòric, no? Però també bevem molt de tot el món de ses habaneres, el papà era amic dels esparranderos, vull dir que havíem fet moltes anaven a escau, no? Vull dir que feien moltes coses de habaneres, també. Sempre n'havien cantat i també bevem d'aquesta tradició, no? Més nova.
0: Molt bé. La música tradicional segueix sent present, tot i que vas tenint altres formacions que tenen poca relació amb la música d'arrel, com el món del gospel, on també t'has dedicat, un grup que vas començar que es deia Jardins de Morbònia.
1: Era més de cantautor.
0: Era món de cantautor, però el món folk sempre ha estat latent. Sí, sí. Llavors, inicies una aventura que es diu Cala Joia, basat en un duet, que a vegades creixia un poc, però essencialment era un duet, i també vas tenir oportunitat de ficar cuarada en el món de la música d'arrel.
1: Sí, és que jo crec que, com he dit abans, per això és inevitable ficar una mica de música d'arrel. Està clar que quan composes, depenent de lo que demana la cançó, vas ficant una mica de lo que saps, com he dit abans, no he estudiat clàssic, he estudiat modern, que entrava jazz, blues, tot això, però en els fons... quan composes sempre te surt el que ets tu, no? I dins meu ja el folk sempre hi és present. Per tant, sí que hi havia cançons que distaven una mica més, però vam treure tres treballs discogràfics, sempre hi ha temes que sonen bastant folks, perquè és que me sortia d'aquesta manera, no? Me sortia es folk per vena.
0: Sa vena aquesta, i aquesta, a més, té aquest estil que és més més real pura, que té un fandango de fons. I...
1: Sí, és un seu de fandango.
0: Un seu de fandango.
1: Toni Pastor diu, és un seu de fandango. Perquè sí que té l'estructura de fandango, però, bueno, comença amb unes panaderes, que això sí que està agafat també d'una altra música d'arrel de...
0: Desmonibèric,
1: de sa península, que ho feien quan feien pa, feien jocs en ses mans, no? De fet, agafa aquestes panaderes d'aquí, aquest ritme de panaderes, i ho acaba transformant com en un fandango, tot i que té una estructura més de cançó, perquè té estrofa i té tornada, però sí que té aquests sons de guitarra molt de fandango, aquests tipus de corquempre, també té un llaüt, li va posar Antoni Pastor, que són tot... Sona molt fandanguero.
0: Molt bé. Doncs escoltem aquesta cançó, Som menorquí.

0: era, som i seré menorquí.
1: Molt bé. I Sarrel aquí és de fons, eh? Aquesta lletra...
2: De fons i de damunt, també.
1: I de damunt. en aquesta menorquinitat latent, si es queia, en el seu moment li va posar la lletra a l'altre company del duo, José Belaires, també conegut després, posteriorment, com en Pep Gené, parlant de Menorca, no? Que significava ser menorquí. No?
2: Exacte.
1: I aquí hi anaven afegits. Conta-mos una anècdota que a vegades és contat parlant de...
2: Parlant
1: del món de la música folk. Es va que un dia estaves amb gent vinculada en el món de Crit Joanico.
2: Ah.
1: Es va que sí.
2: Sí, vam anar a fer un concert... Ah, és aquesta, no?
1: Era aquesta.
2: Vam anar a fer un concert amb en Crit Joanico i a vegades, quan, segons quins projectes, si és una cosa més grossa, és solemne fer de corista. Mm-hmm. I havien de fer un concert per Sant Sebastià a la plaça Major de Palma. Mm-hmm. Era un concert molt xulo. I abans d'en Crit Joanico hi havia un grup de By the Boat, de fet, mm-hmm. Música Nostra, que és mm-hmm. un dels grups de By the Boat de referència, no?, de mm-hmm. totes les illes per tots nosaltres. I es van posar a sonar Música Nostra i tots els músics que venien de rock, clar, els músics d'en Crit Joanico venien de rock, es van posar en el camerino a beure cerveses, a esperar a que li toqués tocar, no?, com... I jo me'ls vaig mirar, vaig sentir la primera jota, me va entrar un no sé què per dintre, dic, lots, me'n vaig a ballar, que jo aquesta música me posa. I ja no me fa vergonya dir-ho. I res, es van tronxar de riure tots. Dic, pues no me mireu així, que jo me poses folk. No? I a vegades tenim aquesta vergonya, no? Mm-hmm. Sobretot jo quan era joveneta, que ja sonava en Subaida, no? En 14 anys, que mm-hmm. esperava en aquell tema que has posat, en tenia 20. Clar, jo tot l'entorn que me movia, clar, jo escoltava folk i anava a sonar música d'aquesta i les meves amigues escoltaven Spice Girls i Backstreet Boys, mm-hmm. no? Clar, era un altre món, no?
1: Era un altre univers.
2: Fet, i fins i tot dins els músics, no?, mm-hmm. de Menorca, i els de conec a tots i són molt amics, però sempre hi ha que si sona rock o sona jazz és com a més guai, no? Mm-hmm. En canvi, si vens del món del folk, supos que perquè aquesta manera de que el folk sempre l'ha fet com més es poble, mm-hmm. és com a menys, no?, que tu només saps sonar quatre acords de folk. Mm. Però clar, si has estudiat i has pogut veure de tot això i pots aplicar tot el coneixement que tens de les altres músiques i fes folk des d'una manera molt més professional, que és el que intentam, no? Ostres, agafa una altra dimensió. I en aquell moment va ser un moment, no fa molt, fa 3 o 4 anys, de dir... No me fa por reconèixer davant d'un grup de músics que jo, es folk, me posa. Vull dir, ja ho dic públicament
1: folk,
2: per la ràdio.
1: A nosaltres es folk us posa, per això feim aquest.
2: Aquest tipus de música.
1: Aquest tipus de música. I tot aquest bagatge va ser suficient perquè arribés un encàrrec superimportant. De fet, aquí xerram d'un grup que en el nostre programa no és la primera vegada que surt, perquè també és una peça angular, ja que en xerram de peces angulars, l'època de la represa cultural, un moment de foscor després de la dictadura, que és el que va representar Traginada, d'aire fresc, de l'anada, d'autoestima, de la recuperació de la música tradicional feta des del desacomplexament. I... quan va arribar el 2018-19, el Consell va decidir fer una rememoració, un homenatge a Traginada en el 40è aniversari de la gravació del primer disc de Traginada. Llavors van tenir clar que havien de fer un homenatge i aquí es van posar en contacte també amb Nanabel. Nanabel va portar una gran feinada de producció per fer una tria de repertori per el concert de commemoració d'una de les grans bandes, no?, del folk menorquí, que és Traginada.
2: Exacte, sí, bueno, aquesta feina la vam fer un poc conjunta, amb en Joan. No només la vaig fer jo, però sí, bueno, per això va ser un gust que me demanessin aquesta feina, no?, perquè Traginada sempre havia estat un referent. A vegades ho han comentat, no?, Traginada va transgredir, va poder fer aquest folk des de... No, és un poc el que estem fent nosaltres ara, en el nostre moment, ells ho van fer en el seu moment, que era transgredir, no fes folk encursetat, que s'havia sentit sempre dels grups folklòrics, sinó agafar aquestes cançons i donar-li la volta. Clar, sentint Traginada i Mutson Antic, però en aquell moment sonava molt modern, no? Es van atrevir a posar un teclat fins i tot I uns sons així com a més moderns i donar-los una altra volta en aquelles cançons.
1: I son antic, entre cometes, perquè la música ben feta sempre,
2: sempre
1: té vigència.
2: Sempre està vigència. No, en el sentit del tipus d'arranjaments que eren molt vuitanteros, però clar, eren uns arranjaments vuitanteros de la música dels anys 80, no uns arranjaments folclòrics que sents una, de fa 200 anys, no? De l'època que estaven. I per això el punt que van tenir és que van poder gravar, no? Si no hagués pogut gravar tota aquella música, no haguessin tingut l'empenta que van tenir, de cop la gent dins casa seva
1: escoltava,
2: podia sentir aquella música, no havia d'anar a la plaça a sentir-la, no? I els va donar aquest punt. I el que comentava, que per jo va ser un gust, és poder donar forma en aquests arranjaments, que el que vaig fer va ser fer el mateix l'any 2019. Vaig pensar que si fèiem els arranjaments de Traginada tal qual, li llevaven l'importància de Traginada, que era actualitzar aquest folk en el moment que estàvem ara.
1: Tot i no perdre l'essència,
2: no va ser molt atrevit. Però tot i sí, copiar una mica, com dius, l'importància de les veus i el tipus de música que feien Traginada, donar-li encara una volteta de més 30 anys més en band, no?
1: Traginada feia coses com rumbes, fins i tot, més enllà dels fandangos que tenia.
2: I aquesta també cançó, composició.
1: Aquesta cançó la van triar per fer una aportació específica. Escoltem la rumba menorquina.

0: Bueno, molta marxa, eh? Demà de matí.
1: Sí, sí.
0: La rumba també permet floritures i llicències. Aquesta rumba, a més, junta moltes coses. Permet xerrar de glosa, perquè en els fons darrere aquesta rumba menorquina hi ha una glosa. Una rumba, sí senyor, sense cap filosofia, que ja ho va dir na Maria, que per això hi ha esglosadors.
1: Exacte.
0: Surt Mestre Vivó, que deia Mestre Vivó, si tremoles que tinc fred. La glosa sempre present no només en aquesta rumba menorquina, sinó també en el teu dia a dia.
1: En el meu dia a dia, sí. La glosa també m'agrada i també en faig molta. De totes maneres, clar, aquesta rumba expressament són gloses, no?
0: Mm-hmm.
1: Bé, de fet són quartetes, que la glosa menorquina
0: exacte,
1: normalment
0: mínim
1: és de
0: 6.
1: Però bueno, però clar, és curiós perquè la majoria de cançons tradicionals, siguin jotes, fandangos, romansos, estan fetes amb estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, és una estructura molt, molt típica dins tota la música menorquina, bé, menorquina, mallorquina i, de fet, en molta península ibèrica.
0: Mm-hmm.
1: No? I xerram com de glosa, com d'algo a part, però en els fons hi està present, no? L'amo de Son Carabassa diu que sap molt de nadar i un dia el van trobar ofegat dins una bassa. Això de ser una glosa
0: una
1: tal
0: glosa
1: qual...
0: Pura,
1: que
0: a més té l'esperit de la glosa,
1: s'acudit
0: de la glosa,
1: s'acudit,
0: rima.
1: Tu pots dir qualsevol cosa, però no em quedaria aturada, però penso que una glosa ha de ser improvisada.
0: Molt bé, sí, sí.
1: Ara l'he fet improvisada, però sí que la majoria de cançons empren la glosa, per tant, la glosa està molt vinculada, no? A vegades diu... quin tallers has fet? Clar, jo no vaig fer tallers de glosa, jo vaig començar a acompanyar els glosadors en el mestre Malé, que el cel sia, i vaig aprendre a glosar d'escoltar-los. Però clar, jo sempre he dit, vaig aprendre a glosar d'escoltar-los, però jo la glosa, sense voler, l'havia mamada. Vull dir, jo la glosa sempre l'havia tingut de present, perquè les cançons que he fet sempre estan
0: tenen
1: fetes
0: glosa,
1: amb l'estructura de glosa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ja tens septasil·làbic integrat, tens la rima integrada i tens el tipus de fer aquest tipus de música integrat ja, no? Amb aquesta picardia, amb aquest de so, ja, encara que no improvisis, ja la tens.
0: Molt bé. I seguint l'evolució, també anem a parar cap a un altre dels grans projectes, Anabel, que és Figues d'un altre paner.
1: Mm-hmm.
0: És un grup de música folk en actiu, encara, que més enllà del tractament musical també fa una feina de lectura de la tradició però des d'un punt de vista literari, lletrístic. Entenc que hi ha algunes coses de sa tradició que arriben en molts de biaixos, per exemple, biaixos de gènere. Homes, dones, quin paper té sa dona a ses cançons menorquines?
1: Se'n
0: pot xerrar.
1: Podem xerrar, podríem fer un programa a part, perquè sa dona és aquí, té sempre sortim malparades. Clar, són moltes cançons, des de cançons així en broma, no? Això que dèiem, de l'home són carabassa, sempre són ses dones, ses qui acabam una mica rebent, o cançons com una barca és arribada carregada d'estisores per tassa llengua, ses dones xerradores, no? I dius, bueno, clar, ses dones millor que calladetes. D'aquestes en podrem trobar 50.000
0: bons de ses dones. O sense anar més enfora, xerrant de sa terrible història d'Anna Catalina.
1: Sí, que se'n va... Sa plaça ja ballades, mon mare deixeu-me anar, em va a sa plaça i son pare quan arriba i veu que no hi és, la mata, no?
0: La mata enmig de sa plaça, mentre tothom se la mira. I sa culpa encara és de sa mare que li va deixar anar.
1: Sí, sí, vull dir que està ple de connotacions on ses dones han sortit malparades. I aquí era on Figues van trobar que li havien de donar una volteta en aquestes lletres i analitzar-les una mica. Però és que ja fins i tot es m'anàvem a cançons infantils, no?, que cantàvem a vegades. N'és petit la lluna, la pruna, vestida de dol, son pare li pega i sa mare no ho vol. Clar, vull dir, està pigant sa filla, no?
0: Sembla que ja...
1: I a més ho canten per dormir, qualsevol s'adorm amb aquestes històries.
0: Una cançó que a Menorca també s'havia emprat per dormir, s'havia emprat com a cançó de bressol, era un romans. Romansos també deixen entreveure un poc el paper aquest de les dones dins les històries. De fet, és curiós, la immensa majoria de romansos tenen nom de dona. El romans d'Anna Cecília, el romans d'Anna Roseta, el romans d'Anna Amèlia, no, Anna Melis,
1: la Catalina,
0: la dama d'Aragó,
1: Sí, de fet, sempre són les dones, les que moren.
0: Sí, sí, sí. Les dones acaben sent un poc protagonistes passives de la història.
1: Sí, perquè no se'n xerra d'elles directament, se'n xerra de la història que hi ha al voltant, però les que moren i les que acaben malament són les dones. Per exemple, aquell, el comte i la pastora, aquest és de Mallorca, eh? Aquest és tremendo. Hi ha un comte que s'enamora d'una pastora, li diu que està enamorada d'un jove, ell va matant el jove i al final la viola ella, vull dir...
0: Molt interessant, molt...
1: molt educatiu.
0: Molt educatiu.
1: Però és són les dones les que al final acaben perdent.
0: I hi ha un romanç, que reprenent el fil, que sabem que es cantava com a cançó de bressol, que era Don Francisco, però resulta que és un romanç que és molt extens, que no només existeix a Menorca, tot i que en versions diferents també la trobàvem a Mallorca, i la mateixa història, que ve a ser la història d'un adulteri, que es fa a altres bandes. I això permetia xerrar de tot aquest tema. Estem xerrant de romans de Don Francisco, per contextualitzar, Don Francisco era... Bueno, en aquest cas, Don Francisco és esbanyut, perquè mos entenguem.
1: És qui... o creu que és esbanyut.
0: O
1: sí,
0: creu que
1: vegades...
0: és esbanyut, no ho sabem mai. En tot cas, sabia que sa dona es trobava en Don Francisco. No, mos estem equivocant. No. Don Francisco
1: és s'amant.
0: És s'amant d'ella. I dins el matrimoni, ell li diu a sa dona que se'n va casar, que és quan ella aprofita per convidar el seu amant, Don Francisco, a dormir a l'alcova. I allà on consumen el seu acte d'amor. Però aquesta vegada Don Francisco, el seu marit, com que s'ho ensuma, fa una juguesca que li diu que se'n va casar, però realment no se'n va casar.
1: Es fa passar per Don Francisco.
0: I es fa passar per Don
1: Francisco. Li pagues llum.
0: Li paga el llum. I ella nota que hi ha alguna cosa diferent, que no el toca de la mateixa manera, no se l'estima de la mateixa manera. Llavors ella es descobreix. Mala guanyada, efectivament, que han de descobrir que sí que Don Francisco existeix i que no m'ho estic inventant, i a la història original, ell la mata.
1: La mata.
0: La mata perquè no pot ser que li posi que li sigui infidel. Però això també permetia fer un gir a la història.
1: Sí, perquè aquí hi ha dues anàlisis que, evidentment, s'adulteri no és que estigui defensant que estigui bé, però sí que hi ha moltes cançons on som-ho està amb altres o tothom vol anar amb totes i tothom se l'estima i és d'una manera que és guai, no? Que som-ho, pues, és un lligon i totes li van darrere i tal, però en canvi si ets la dona, si qui té una història, aquí ja està molt mal vista i l'acaba matant.
0: Ets adúltera,
1: no? Llavors no hi ha històries on t'expliquen que els homes han fotut ses banyes i l'acaben matant, sinó al contrari, ho fan des de...
0: És una visió de prestigi.
1: Un Don Juan, no? És un Don Juan, on ell triomfa i té totes ses dones que vol. Llavors, li van donar sa volta, de fet, bueno, jo li vaig donar sa volta més musical, jo m'agrada més sa part de música, en aquest cas, Miquel Boireta, que és la meva parella, li va posar, va canviar sa lletra en el final i fa veure, xerra com si fos sa dona, perquè és original, diu, abans de morir deixem dir tres paraules, i a sa cançó original ella diu, dones viudes i casades, no xiqueu mai per obrir, pensant que era Don Francisco i ha estat el meu marit. I a sa lletra nova diu, obriu sa porta i fugiu de tot allò que no us agrada, que al final sa vida és per viure, i que també un home ha d'acceptar que si una, pues, ja no està ben sa dona, pues, que no l'ha de matar, sinó que l'ha de deixar ser feliç i estimar qui vulgui. No? Per tant, aquest canvi de volta surt aquest tema de Don Francisco.
0: I aquesta cançó també, a més, va permetre fer una espècie d'experimentació.
1: Sí.
0: Una mescla entre melodia menorquina, mallorquina, una cançó superllarga, influenciada per diferents estils, però que m'ho fa moltes ganes d'escoltar aquí.

0: Molt bé, molt valenta.
1: Molt bé, molt valenta, sí. Ara es pensava en l'estrofa aquesta, que és... masses dones silenciades han mort dins l'anonimat perquè un home no ha acceptat, com passa tantes vegades, que l'amor
0: ha caducat.
1: Ha caducat.
0: Sí, sí, és fantàstica, fantàstica recreació. Molt bé. Això du que alguna creació posterior, tan posterior que és superrecent, t'ha duit a investigar a partir de la poesia el lligam aquest en la música d'arrel. Bueno, parla-nos d'aquest projecte, un projecte molt nou. Estem parlant d'una beca que vas aconseguir del Teatre Principal de Palma en la possibilitat de treballar en la producció d'un poemari.
1: Exacte.
0: Un llibre de poemes de Miquel Àngel Adrové.
1: Sí, Miquel Àngel Adrové, que és poeta i glosador, a part d'amic, va treure aquest poemari que es diu Les cares de la cúgula i jo vaig presentar aquest projecte en el Teatre Principal de Palma, perquè ara visc a Mallorca, de poder musicar uns quants d'aquests poemes i, bueno, me van concedir sa beca i d'aquí surt aquest disc que acaba de sortir, té dues setmanetes, que es diu Mà de mà, perquè està fet a mà, i perquè també és de Miquel Àngel, musicat per Anabel, tot M.A. Llavors aquí surt aquest títol. I sí, clar, és musicar poemes de vell nou, però sí que n'hi ha qualcun, com dèiem, perquè clar, com cada poema és un món, sí que n'hi ha que se'n van una mica més enfora, però n'hi ha unes quantes on s'entreveu tot aquest món fol del qual xerrava, no? Que queda intrínsec dins la meva creació.
0: La referència literària és evident, és poesia, i a més també parlant de metaliteratura, perquè és referència a altres literatures. Hi ha un poema especialment molt polític, una cançó a mi particularment m'agrada molt, Cobres Dics, de fet, que es diu Nocturn per Xeremies, que fa molta referència a aquell poema de Joan Salvà Papasseit, Nocturn per acordió. Valsos, no sabeu què és carregar llenya al moll, diu el poema original de Salvà Papasseit.
1: Vosaltres no sabeu què és escoltar el galeig de ses xeremies.
0: Que això és la versió de Miquel Àngel Adrové. Sa xeremia, poca gent sap que era un instrument present dins la tradició menorquina, que a Menorca existien les xeremies i que de fet era habitual trobar-les a les festes de Sant Joan, per exemple. Un dia també se'n podria xerrar de Sant Joan, aquesta festa mil·lenària que sembla que ha estat intocada des de fa 500 anys, però pels carrers de Sant Joan, per carrers de Ciutadella, et sonava la xeremia molt habitualment.
1: El que acabo de descobrir, veus? Qui m'has agafat? Jo no ho sabia.
0: La música era molt present, més present que no ho és ara, dins les festes de Sant Joan. Aquí recomanam un estudi fervorosament que parla precisament de l'evolució de les festes de Sant Joan. Però això és obrir un meló que ara no mos interessa. I que de fet mos du a això, a reconèixer la importància de l'instrument i de la música dins la cultura, en aquest cas de les xeremies.
1: Clar, jo ara visquent a Mallorca, aquest disc està gravat allà a Mallorca i els poemes són de Miquel Àngel Adrué, que també és mallorquí, i vaig trobar que començar el disc com una sonada de xeremies, de fet allà es diu una sonada, és com comencen allà les festes, de fet allà totes les festes solen començar amb una sonada de xeremies que roda per el poble i com que convida a tothom, un poble que seria replec,
0: no?
1: aquí obren la colcada amb el tamboi i el fabiol i volten per el poble com per convidar la gent que vagi a plaça, i a Mallorca les festes comencen amb una sonada de xeremies que clar, tenen aquest so tan fort, no? Tan estrident fins i tot, que m'encanta, que se sent per totes les cases quan hi ha una sonada, tu estàs a casa teva i dius vaig a sortir que ara hi ha festa, no?
0: Molt bé, escoltem aquest Nocturn per xeremies.
2: Heus aquí, jo he sentit el galeig.

el caliu dins la nit ja quasi ni escalfava, sense més llum que el sol, jo l'he vist tornar a prendre, descendre el got.

però tots els calfreds, totes les espinades, talment un cot àvic, tots s'arrebaixinaven a una mateixa veu. I era com una espelma, fent ballar la foscor sobre el grall.

0: vosaltres no sabeu què és tremolar amb el galeig, ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
1: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
2: Ni com sap espantar-vos el fred de la sang.
0: Just el pla de la pell en omplir-se de lents.

0: Molt bé, molt xula.
1: Sí, bueno, és tot una aposta, aquesta cançó. Mm-hmm. De fet, volia comentar que, així com la resta dels discs sí que són tot composicions pròpies, aquesta és una adaptació d'una melodia de xirimies,
0: pròpia de xirimies,
1: poc coneguda, que es diu Es Fandanguillo, que de fet, casualment, l'altre dia me va dir aquí ho va venir a sonar, la Maria Nostra, que ara estan ses pitjorines, que també fan molta feina de dins es folk, que just feia 30 anys que l'havien enregistrada en aquesta cançó, enguany. Però, bueno, és una cançó com a més desapercebuda i, clar, està donada 50.000 voltes, i hem posat lletra damunt, vaig canviar estructura, vaig afegir coses noves, però vull dir, la base, la primera melodia, sí que està agafada d'aquest fandanguillo. Però, bueno, adaptada i donada moltes voltes,
0: Molt bé, han tingut capacitat al llarg d'aquest programa d'escoltar diferents facetes, diferents visions, aquesta grandesa que ve a ser la música nostra, que esperem que la gent rebi amb el cor obert.
1: Esperem que sí, i també animar a la gent que composa, que és, vull dir, al final la música popular és una música en moviment i qualque moment s'ha creat, no? Per tant, jo sempre dic amb orgull dir que fem folk i que podem composar totes aquestes cançons amb elegància, no? Que no fa falta que sigui una cosa de plaça, sinó
0: sense complexos. Feta,
1: sense complexes, exactament.
0: Anabel, moltes gràcies per haver estat aquí.
1: Gràcies per ser convidada.
0: La pròxima vegada ens tornarem a veure. Gràcies a tothom.

Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòria, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmencho Alemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

0: Bon dia a tothom, xerrant des de Ràdio Far. Jo soc Amanda Minuchin i ens trobam aquí en el Dog Fest de Mercadal de Menorca. Tenim com a convidat en Xavier de Luca, que ve del col·lectiu Gisè, que ja us explicarà.
1: Hola, Amanda.
0: I en Juari Butxanac. Perdó si no ho estic dient bé. Des col·lectiu 220. Bé. Xavier, Juari, com us podeu dir del vostre col·lectiu?
2: Va, jo us podria explicar una miqueta la història de GISA, que és una associació que va néixer el 2005 a Tunísia, on vaig conèixer tota una sèrie d'artistes joves, d'estudiants de la Universitat de Ciències Socials i Humanes, i vam decidir de crear un projecte. No sabíem quina forma tindria, què faríem, on acabaríem, i el que volíem era canviar les coses, perquè veiem que no funcionava, que no hi havia possibilitats pels joves de fer projectes, de treballar, de moure's en l'espai mediterrani, i vam començar a construir una coseta molt, molt modesta que ens ha portat fins on som ara, però han estat molts anys d'això, de moviments, d'intercanvis, de coneixement mutu, de decidir fer coses plegats, i bueno, jo crec que mirant enrere fa patxoc el que hem pogut aconseguir. I res, vam rebre la trucada d'en Christian, d'Esfar, de tot l'equip que està organitzant el Menorca Dog Fest, i ens van convidar. I pensant quin projecte podíem portar, doncs vam pensar el que havíem fet amb el 220, no? El col·lectiu 220, que ara el Juari potser ens podrà presentar una mica millor, però és amb qui ja havíem treballat l'any passat.
0: Juari, què és per tots? Explica un poc com, què és el col·lectiu 220.
3: C'est quoi le collectif 220? Est-ce que tu peux expliquer avec quelques mots?
4: C'est un collectif composé de 5 photographes. En premier temps, on était 7, donc il s'est formé en 2014 à Alger, et c'est venu après une volonté en fait de concentrer un petit peu les énergies autour du médium de la photo, d'une manière générale.
2: Faig la traducció així per no perdre el fil.
0: Sí, perquè
2: va molt ràpid i hi ha molta informació.
0: Que tothom ho entengui.
2: Sí. Bàsicament el que comenta el Juari és que el col·lectiu 220 es va formar el 2014, que al principi eren 7 membres, però que ara mateix són 5. És un col·lectiu de 5 fotògrafs que treballen de forma individual, però que s'han unit com a col·lectiu, doncs, per tenir més força davant dels projectes que volen tirar endavant.
4: Donc, l'idée du collectif, c'est plus essayer de valoriser la photo, encore plus la photo algérienne, parce qu'on s'était dit que en Algérie, il y avait surtout des étrangers qui venaient, qui faisaient de la photo, ça d'une manière générale. Et donc on voulait bien que la photo faite par des Algériens soit aussi vue aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, et qu'elle puisse retrouver son statut dans notre peuple.
2: De fet, el que comenta és que es van unir, doncs, per posar en valor la fotografia algeriana. Troben o trobaven en aquell moment, doncs, que la realitat social algeriana estava explicada només per fotògrafs estrangers, i creien que això no podia continuar per molt temps, i el que han posat sobre la taula és una visió personal i també col·lectiva per explicar el seu dia a dia o els seus entorns, les seves ciutats, perquè de fet el col·lectiu no està basat només en una ciutat, sinó que estan distribuïts pel territori. Llavors estan a Alger, estan a Wahran, a Oran, a l'oest, també a Tlemcen, com al Juari, o sigui que poden aportar visions que moltes vegades, doncs, amplien, no?, el coneixement d'un país tan gran com és Algèria, i tan proper, d'altra banda.
4: Après, par rapport au travail, en fait, c'est un travail plus un travail autour de la mémoire aussi. On essaie d'avoir comme une sorte de fond, ou plutôt de créer un fond photographique pour que les générations futures puissent l'exploiter. Et puis on essaie aussi de divulguer la photo à travers, que ce soit à travers les expositions, comme là dans ce festival-là, où on remercie chaleureusement aussi les organisateurs pour l'invitation. Mais aussi à travers plusieurs médiums, que ce soit la vidéo ou bien à travers aussi des workshops ou autre.
2: De fet, estan molt, molt interessats en treballar al voltant de la memòria col·lectiva, i ho fan a través de la fotografia, intentant crear com un fons documental que serveixi a les generacions futures, doncs, per poder conèixer el que està passant avui i que es pugui veure en perspectiva, no? I això ells ho vehiculen no només a través d'exposicions de fotografia, sinó que ho fan també a través de participació a nivell internacional, doncs, en festivals o en formacions o en altres peces artístiques, doncs, que traspassen els límits, si vols, de la fotografia, i es vinculen amb arts visuals, amb enquadernació, en poesia, en literatura, o sigui que estan molt, molt posats al dia, diguem, en aquest sentit. És just això?
0: Realment és un projecte preciós, per poder transmetre. I tindria una pregunta per vosaltres. Com us vau conèixer? És a dir, com ha arribat a aquesta connexió de feines? Com heu arribat a col·laborar a vosaltres?
3: Tu te souviens comment on s'était connu? C'est une longue histoire, mon amour.
4: C'est comme une histoire d'amour, ça.
3: Tu te souviens la première fois, Juari?
4: Alors là, hein? Je sais pas si c'était sur un petit pont ou...
3: Non, c'est un grand pont, en fait. Pont le Gisser, le Kébir.
4: Exactement, entre l'Algérie et l'Espagne.
0: Sí, com va sortir
4: que... L'amor, en fait, elle a survécu et elle résiste à tout.
2: Aquesta història d'amor, diguem que és que va sorgir fa 3 anys. Jo crec que els vaig convidar per primera vegada a venir a una fira d'art contemporani a Barcelona, amb el que feia un programa específic d'espais alternatius de creació de la Mediterrània, i van venir ell i l'Abdo Shanan també va venir, i va ser allà on ens vam conèixer. Però bueno, jo coneixia la seva feina des del 2014, perquè amb Gisser hem desenvolupat alguns projectes ja allà, i prospectant una mica el que estava passant, doncs va ser la forma de tenir-los a prop, de veure com treballaven, i això ha generat aquella participació, però després també un projecte a Barcelona l'any passat i aquest

0: Bé, Xavier Juari, abans de... us voldria fer la darrera pregunta i per jo és la més important i és què ho ha portat en aquest festival?
1: No, com l'ús, que...
2: Qu'est-ce qu'on a ramené pour ce festival?
1: Ce qu'on se disait avec Xavi et avec différentes personnes, en fait, c'est que là, par rapport à la sorte de mondialisation qui existe en ce moment, il y a des frontières qui se sont construites un petit peu partout. Et il n'y a que la culture en fait, qui permet de transcender un petit peu ces barrières-là et permettre en fait, de donner une certaine visibilité par rapport à ce qu'on est ou bien de ce qu'on perçoit aussi. Et donc ça, on le fait à travers les photos et à travers la culture d'une manière générale. Donc c'est un petit peu la relation entre le collectif 220 et GSR. C'est essayer vraiment de construire des passerelles là où il n'y a pas, en fait, ou là où on veut les casser aussi.
2: El que comenta en Juari és que, a veure, el que és important, diguem, en un món globalitzat com el que vivim avui, és intentar trencar les barreres allà on existeixen, i la cultura podria ser una bona forma per aconseguir-ho. I de fet és el que posa en valor, no? de que aquestes col·laboracions entre col·lectius, entre associacions, com vosaltres aquí a Mercadal, és la possibilitat de crear aquestes passarel·les per que els projectes es puguin veure, es puguin compartir i també créixer, no? D'un costat i de l'altre. I el que hem portat, creiem que és una exposició dels 5 membres que es pot veure al CCM fins al 3 de novembre, fins diumenge, i el que avui hem compartit amb la gent que ha volgut passar per aquest racó que hi ha al costat del CCM és una instal·lació mural de dues fotografies d'en Fethi Sahrawi de la sèrie d'Escaping the Heatwave, que presenten doncs, una realitat de màscara, no?, a l'oest d'Algèria, on hi ha tot de joves que busquen vies per banyar-se a la etapa més dura de l'estiu. I bueno, crec que esperem que duri un temps allà aquesta instal·lació mural i que us agradi molt.
0: Idò, molt bé.
2: I gràcies a l'Amanda, especialment per l'ajuda que ens ha donat amb la col·locació d'aquest mur. Jo crec que sense aquestes mans, sense tantes altres de l'equip del Menorca Dog Fest, d'Esfar, el projecte hauria patit molt més, però ha estat un plaer en tot cas per nosaltres i amb moltes ganes de repetir que això duri molts anys pel bé de tots.
0: Perfecte, moltes gràcies a tots dos. Gràcies.
2: A vosaltres.
1: Gràcies.

0: Què vos enduís vosaltres de Menorca?
1: Bueno, jo m'he comprat unes enciamades. És broma, no he tingut temps, avui és festiu, així que el que ens emportem és a tota la gent que ens ha vingut a veure a l'exposició aquest matí i que ens ha fet molt evident aquesta herència compartida, no?, dels menorquins també que van migrar a Algèria, de la qual aquesta història la coneixíem una miqueta, però no fins a aquest punt. Creiem que és algo important que s'hauria de donar més visibilitat, com ho és el que està passant a Algèria avui, no? Creiem que són països veïns, compartim un mar que ens separa amb 1 hora d'avió, estem d'un costat a l'altre i no arriba la informació. Europa viu d'esquenes al nord d'Àfrica i això és un problema. És un problema perquè tenim molt més de compartit que de diferent, i nosaltres som, bueno, partisans, o lluitem en aquesta línia, no?, de trencar aquesta frontera i realment apropar el que passa un costat a l'altre, perquè creiem que la història, doncs, ens dona la raó, no?, en tot cas. I bueno, descobrir que Camus tenia família menorquina, que hi ha viatges constants d'aquí a allà per descobrir arrels familiars, doncs és una cosa important. I seguirem treballant, jo crec. El festival és un primer tastet, però crec que Menorca, doncs, quedarà connectat per sempre amb el que s'està fent a nivell fotogràfic per descobrir memòries, no? Memòries personals i col·lectives, i amb això estem. Je peux dire quelque chose, Juaria? Qu'est-ce que tu ramènes à Tlemcen avec toi?
2: Qu'est-ce que j'emmène à Tlemcen? C'est surtout les rencontres, premier temps, enfin, en général, on a eu une petite discussion avec Chavé, enfin, en gros, généralement, quand je bouge, c'est et l'humain et la bouffe, pour dire ce qu'il en est.
1: Diu que s'emporta les experiències humanes amb ell d'aquest viatge, i que per ell, quan es desplaça, sempre es queda amb aquestes trobades amb persones i amb el menjar, no? Jo crec que no es pot queixar en aquest sentit.
2: Mais après, aussi, on a eu une petite discussion avec Christiane aussi longtemps où je vais replacer en quelque sorte la place de Minorque dans le groupe terrestre, et encore plus dans la Méditerranée, où elle est pratiquement au centre, genre en même temps au centre par rapport à presque la même distance de l'Algérie jusqu'à l'Espagne, de la France. Donc elle est vraiment au centre de tout en quelque sorte. Et cette dimension-là, justement, de l'île qui peut être comme une sorte de point qui fait un petit peu l'axe de tout le bassin méditerranéen, ça donne comme une sorte d'ouverture et comme de terrain de paix en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en étant dans les petites ruelles. Moi, je disais à Chavez, genre, là, c'est juste l'endroit parfait, après, comme le désert algérien pratiquement, pour y vivre, pour juste se sentir bien.
1: El que destaca en Juari és que, bueno, la posició geogràfica de Menorca, doncs, és com un paradís al final, perquè està enmig d'Europa, del nord d'Àfrica, és un terreny de pau, no?, com ho ha dit, i que pot jugar un rol molt important, no?, de connexió i de visibilització de projectes que estan a un costat i a l'altre, i bueno, que es queda amb això, amb aquestes imatges d'un lloc on podria viure perfectament. Comenta també.
2: Et puis il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'était justement quand tu m'as parlé justement de pratiquement chaque habitant, il a son petit bateau qui est juste à côté dans le jardin. Et pour moi, ça voulait dire que personne en fait n'est épargné d'une quelconque de ce qui peut se passer dans le temps, en quelque sorte.
1: Una de les coses que l'ha sobtat és descobrir, no, doncs, que cada casa, no, al voltant d'Es Mercadal, té la barca plantada a fora de la casa, no? I això significa moltes coses, no? Primer, que no se li nega a ningú l'arribada, i tothom està preparat per anar cap a un altre puesto, no? Llavors això és com algo molt simbòlic, però que et queda a la retina, no?, que ho has vist, i et fa pensar moltes coses. És interessant.
2: Je pense en Algérie, ça serait bien en fait que, et ailleurs aussi, hein, que chacun puisse avoir quelque chose dans sa maison, pas juste pour qu'il puisse se rappeler que les choses

0: peuvent changer d'une manière ou d'une autre et qui puissent préserver la paix qu'il a.
1: I diu que seria interessant que cadascú a casa seva tingués algun objecte, alguna cosa, un recordatori de que les coses poden canviar d'un dia per l'altre i que et pots trobar en situacions de que t'hagis de desplaçar, com ha passat en dues direccions tot el temps, no? Amb aquesta regió. I fins aquí.
2: Menorca Dogfest, festival de cinema i fotografia documental, amb el patrocini de Fundació Foment del Turisme de Menorca i el suport del Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament d'Es Mercadal.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps i pel mes de maig, cideres. Diuen que les cideres pel maig es mengen d'una en una i pel juny a punyats. Comença, idò, el temps d'aquesta fruita, dolça i vermè, que només de veure-la fa venir salivera. De color esclatant i atraient, crida l'atenció pel seu color vermell intens i per la pell agradable en el tacte. És una de les fruites que més agraden i una tentació menjar-les pel seu bon gust, per la seva dolçor i perquè són el preludi del bon temps primaveral. De fet, la floració dels cidrerers ha estat un símbol de l'arribada de la primavera a Japó i atrau cada any milions de visitants per veure aquest espectacle, que rep el nom de Sakura en japonès. Un fenomen que, per cert, s'està avançant a causa del canvi climàtic. El cirerer és un arbre de la família de les rosàcies que pot arribar en els 20 metres d'altura. No es coneix amb exactitud el seu origen geogràfic, però es creu que prové dels països que circunden el Mar Negre i el Mar Caspi, des de on s'hauria expandit cap a Europa i Àsia amb les migracions humanes, concretament durant l'imperi romà. Existeixen moltes varietats de cirerers, que deriven de dues castes principals. Una és Prunus avium, que són més dolces, les cideres, i l'altra és Prunus crassus, que són més àcides. Fins i tot hi ha híbrids, és a dir, mescles, entre les dues espècies, combinant així les seves millors característiques. És important tenir en compte que han de recol·lectar les cideres en el seu moment oportú, ja que, a diferència d'altres fruits, no madura bé fora de l'arbre. Per acabar, no sé si haureu reparat, però el títol del podcast d'avui és en realitat una dita de refranyer popular català. Quan deim cada cosa en el seu temps i pas maig cideres, recomanem paciència, recordant que les coses han de seguir necessàriament un ordre. Un refrany, per cert, que hauríem de tenir més present que mai. Bé, i ho deixem aquí. Mos veiem en el mes de juny amb un nou podcast i, sobretot, disfruteu menjant cideres.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carit del meu jardí

0: Easy,
1: it's a shoulder.

0: Arizones, arizons, bruixes, bruixots, com està tothom?
1: Hola, hola, quina alegria tornar als micròfons de Radio Far una temporada més i ja anem per sa cinquena. Avui, a més, tornem a ser en directe amb molt de públic.
0: Exacte, sí. Som aquí en directe, bueno, en un fals directe.
1: En un fals directe, fals.
0: Perquè aquest programa s'emetrà la setmana vinent, la setmana del Dia de la Dona, que ja és el mes de la dona.
1: Exacte,
0: perquè el mes de març és el mes de la dona. Però sí, quina alegria, perquè ens fa moltíssima il·lusió, una il·lusió immensa ser aquí una altra vegada a un institut, i avui a l'Institut Josep Miquel Guàrdia, de l'O, ni més ni menys. Hola a tots
1: hola,
0: i totes!
1: Hola, què tal? Hola a tots! Bé, benvinguts, benvingudes, benvingudis una vegada més aquí a Arizones.
0: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència. Ella és na Gaby Miciolevicius.
1: Hola, hola. I ella és na Magda Timoner.
2: Gaby Miciolevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 74, en el qual mos endinsarem en el món de l'art per reflexionar sobre el paper de la dona en aquest àmbit de la creació, amb una novel·la que és una lliçó de literatura, una obra polifònica, molt intel·ligent, complexa, enginyosa, exigent, perfectament escrita, que mos obliga a ser lectors actius. Mos deixam encegar per El món resplendent de Nasiri Husvet. No one of us, no one of us.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Entreparats passam el temps i ens miram darrere els vidres. Mentre el rellotge va més lent, ja no té preu.

Entre parets conviu la soledat amb el silenci del vençut, que la mirada del dolor se'n va tot sol cap al final. Ja no té preu una besada ni una carícia flor de pell. La força dels que lluiten cada dia és el consol

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: que van d'escoltar una cançó de Bacon's Radar del disc Keep the Lights Off del 2021.
1: Hola, Radio Farer! Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

Marineres, mariners, seguim aquesta travessa per la mà de contes. I arribats en aquest punt, em sento amb prou confiança com per ser sincera amb vosaltres. Aquesta setmana, navegar m'ha costat molt. El món està convuls i les notícies de ports veïns són tristes, dures. Són notícies que fan reflexionar, qüestionar-nos com a humanitat i fins i tot plorar. Ara mateix hi ha masses fronts mundials oberts. Colòmbia, Palestina, Ceuta, són els que més ressonen dintre meu, potser pels vincles, per la proximitat i pels meus ideals. Però us puc ben assegurar que són molts més. La realitat és que el món està agitat. I tot això emmarcat en aquesta pandèmia que sembla que li està costant marxar més del que a molts ens agradaria. I enmig de tot això és quan jo me demano, i ara quin conte comparteixo? Duc tota la setmana pensant i donant-hi voltes i la veritat és que no trobava una resposta clara. I al final he decidit confiar en allò que diuen de que els contes et troben, que apareixen en els moments oportuns i que a vegades, per molt que el trobis en un moment concret, potser no és fins més endavant que decideixes incorporar-lo en el teu repertori. És curiós, els contes són com les persones. Potser durs anys creuant-te pel carrer amb la mateixa persona. Només et saludes o a vegades ni això. Fins que arriba un dia qualsevol on succeeix qualque coseta, per petita que sigui, i de sobte comenceu a xerrar. I des d'aquell moment us torneu vitals en la vida de l'altre. I amb les històries passa un poc el mateix, també tenen aquesta essència. I justament va ser una d'aquestes persones que va arribar a la meva vida per casualitat, però que ara és essencial i s'ha convertit en una amiga d'aquelles que jo sé que són per tota la vida, qui enmig de tots els meus qüestionaments, de tot el meu enuig pel que estava passant, la meva indecisió per saber què llegia, em va suggerir que com és que no compartia amb vosaltres un conte que fes referència a tot això que estava succeint. I aleshores vaig recordar un que havia escrit feia molt de temps i que no havia compartit. Aquells que escriviu potser coincidiu amb jo que a vegades compartir els escrits propis costa molt. Doncs sempre els veiem plens d'imperfeccions, venen les inseguretats i en part és com mostrar una part més vulnerable de nosaltres. I a més, en aquesta mà de contes fins ara no havia compartit cap conte propi. Però mirant el meu entorn i veient tot el que està succeint, he observat la valentia d'aquells que cada dia surten a lluitar pels seus drets, d'aquells que tenen la força i el coratge de deixar enrere la seva terra cercant oportunitats. He vist valentes que abracen aquells a qui la humanitat ha fallat per complet. I enmig de tot això, he sentit que era el moment de compartir aquest conte. Sempre us he expressat que els contes són aquell refugi, aquell espai màgic on trobar-nos. Són paraula ancestral, actual, paraula amiga. I en moments d'injustícia, de dolor, també són la paraula que alça la veu i que abraça el cor en un moment en què aquest fa figa. Mariners, marineres, ja em perdonareu si aquestes paraules van carregades de sentiment. Obriu el cor, les orelles i l'ànima, que el conte ja és aquí.

Ells es van trobar per casualitat. Què és com es solen trobar els grans amors? Quasi sempre per casualitat. Na Fàtima venia de l'altra banda del Mediterrani, d'un petit poble perdut per l'Atlas africà. Era una dona d'ulls grans i cabells negres. Era la major de 5 germans. I farta ja de veure'ls i la gana en els ulls, un dia va decidir abandonar el seu poble, deixant enrere aquella olor a terra seca i olivera, per trobar en les foscors de la ciutat formes d'aconseguir doblers per enviar a casa seva. Alà va estar de part seva, o això creia ella, doncs havia aconseguit arribar al sud d'Espanya 3 anys enrere sota l'etiqueta d'il·legal, però havia aconseguit trobar una feina que, encara que no li agradés i on ella sabia que l'explotaven, li permetia enviar doblers a casa seva. I això la feia somriure. Això i la mà. Na Fàtima era una enamorada de la mà, tot i que no sabia nedar. I viure en aquell poblet de costa ubicat al sud d'Espanya la mantenia viva. Cada dia, en sortir de sa feina, recorria el passeig marítim i, arribant al final, es llevava ses sabates, caminava per la sorra i contemplava la bellesa dels blaus mediterranis. I allà, asseguda a la vorera de la mà, escrivia sempre una carta a la família. I quan acabava, escrivia sobre l'amor. Quan ho feia era com si la resta del món desaparegués per complet. Potser per això, aquell capvespre de juny, na Fàtima no es va adonar que darrere seu hi havia un home que feia molta estona que l'observava. En Miquel era alt, prim, elegant, sempre vestit amb camisa. Era un home observador, pacient, detallista i de cor noble. Feia feina a l'única llibreria d'aquell poblet. Qui cercava un llibre sempre li demanava referències a ell. En Miquel semblava haver-se llegit tots els llibres del món. Sobretot des que na Catalina, el seu gran amor, havia mort un any enrere. Des de llavors només parava atenció als llibres i als seus clients. Menys aquell capvespre, que es va quedar enlluernat amb aquella dona que semblava extreta de les mil i una nit. Va respirar i, envalentonant-se, es va atracar a ella. Em permet? Per suposat. Ell es va sorprendre i va pensar: ostres, això només passa en les històries que t'expliquen altres. I ara què dic? Què està escrivint? Va dir nerviós. Ella, però, no va contestar i va mirar a l'horitzó sospirant, com qui ha perdut alguna cosa entre ses ones. En Miquel, incòmode i pensant que no l'havia encertada amb aquella dona, va decidir tocar el dos ràpidament, però abans va dir: doncs que tingui molt bon dia, senyoreta. Na Fàtima, però, es va girar ràpid i va estirar el braç amb un gest per aturar-lo, i durant un segon els seus dits es van rossar. Doncs sí, la veritat és que fa un dia molt guapo, i va somriure. I aquell va ser l'inici d'una llarga conversa que es va anar repetint cada dia. Allà, en el final d'aquell passeig marítim, davant de la mà, on ell li xerrava de llibres, de personatges descoberts en novel·les que ningú llegia, d'històries d'amor inesperat,

pintades de països només escrits en paper. Na Fàtima escoltava en Miquel com qui escolta un conte a la ràdio. I llavors, un dia, ella la va convidar al cine del poble i justament feien aquella pel·lícula italiana, sabeu aquesta de La vida és bella? I ell, no sabem si per impressionar el Leo o què, però cada vegada que sortia esfiat, plorava. I ella li agafava de sa mà ben fort. I en Miquel i na Fàtima van compartir molts capvespres de platja, donant a conèixer totes les seves llums i amagant totes les foscors. Però també va haver-hi concerts, gelats, cafès compartits i qualque restaurant elegant. I a poc va ser inevitable enamorar-se. Una tarda d'octubre, mentre en Miquel s'estava vestint per trobar-se amb na Fàtima, va sonar el telèfon. Va despenjar i de l'altre costat va sentir la veu d'ella. Crec que hauré de partir durant un temps. I jo just anava a dir ben al contrari, que et quedessis amb mi per tota la vida, va dir rient en Miquel. T'escriuré cartes cada 15 dies i pensaré en tu. I quan pugui, Miquel, et prometo que tornaré. En Miquel, que no entenia molt bé què estava passant, però que havia après a acceptar les coses així com venen donades, va afegir, vale, però Fàtima, ei, que si no te'n vas, millor. Però ella va marxar. I el que vosaltres no sabeu, i molt menys en Miquel, és que na Fàtima no va partir per voluntat pròpia. Que ella, en aquella telefonada, en comptes d'acomiadar-se, li hagués agradat explicar-li al seu estimat que un policia alt, corpulent, de bigoti i ulleres fosques l'havia arrestada per les seves aparences, dient-li que amb aquell mocador al cap i aquella cara era sospitosa de terrorisme i que si no volia problemes que li mostrés els papers. I que en veure que la seva situació en el país no era legal, se la van dur a un calabós on va estar detinguda 24 hores incomunicada, que finalment d'allà va passar a un centre d'internament per a estrangers, o millor dit, una presó per a estrangers pobres, perquè ja sabem que els rics mai molesten. I que allà va estar 7 dies sense comunicació, en condicions inhumanes, sense dret a explicacions, a recollir les seves pertinences i només amb una telefonada possible, aquella que va fent en Miquel. I que al 7è dia la van cridar amb 5 dones més, la van esposar i la van pujar a un avió que la va dur de tornada al país del qual havia partit feia 4 anys. Na Fàtima, però, no va trobar ses paraules per explicar-li tot això a en Miquel. I ell mai ho va saber. I na Fàtima va tornar en aquell poblet oblidat per l'humanitat que feia olor a terra seca i olivera, des d'on va començar a escriure cartes plenes d'amor que viatjarien per tot el Mediterrani i arribarien en aquell poblet del sud d'Espanya on un impacient Miquel comptava els dies per tenir notícies. Estimat Miquel, com estàs? Com està la mà? Espero que mantinguis l'acostum de llegir en aquell trosset de platja on tant ens vam abraçar i que l'espera no es faci eterna. Açò també és amor, sa paciència, s'espera. I ja sé el que em diràs, que l'amor no té forma, que es col·loca a qualsevol banda dintre nostra i cerca el seu espai sense demanar permís, sense que importi res. L'amor, estimat meu, t'agafa de ses mans tant l'aire i et deixa caure sense paracaigudes. I nosaltres hem d'aprendre a disfrutar d'aquest vertigen, de sa caiguda i, per què no, de ses vistes. T'abraço, Miquel, sempre teva, Fàtima. En Miquel va plorar amb s'ànima, sense saber si era d'alegria o de tristesa, i va descobrir-se perdudament enamorat d'aquella dona d'ulls grans. I a partir d'aquell moment, ses cartes que rebia es van convertir en el tresor millor guardat i s'anaven acumulant a la tauleta de nit primer i després en pilonets que acomodava per l'habitació. Els dies passaven en forma de quinzena i les cartes s'acumulaven. La vida d'en Miquel consistia en esperar perquè cap carta duia remitent per contestar. I ell anhelava el dia on rebés aquella carta que digués «Estimat, ja torno». Malgrat aquella distància incompresa, però, ell es sentia enamorat, feliç. Cada paraula era calma, desig, amor. I tothom en el poble n'era conscient. Tots havien seguit aquella història d'amor de ben a prop.
I darrerament, aquells que havien anat a comprar llibres sortien amb novel·les d'amor, contes de personatges animorats, històries que acabaven menjant perdius i ben feliços. I en Miquel, quan tacava sa llibreria, corria fins a aquell trosset de platja on va conèixer a Fàtima, a seure i llegir i rellegir aquelles cartes, mentre li cridaven es Mediterrani que es sentia animorat. I les quinzenes corrien i les cartes s'acumulaven i el temps passava, i potser va ser un any o tres o set. El cas és que un dia d'hivern en Miquel va obrir sa bústia i no va trobar res. Va esperar 2, 3, 4 dies i una altra quinzena. I davant d'aquella bústia buida va sentir com l'ànima se li anava esmicolant. Es va obsessionar amb aquelles cartes que rellegia i rellegia. I el que no sabeu, i en Miquel tampoc, és que na Fàtima no havia deixat d'escriure. Un dia va despertar amb la certesa que la mort arriba qualsevol dia. Farta de la misèria que l'havia tocat per néixer on va néixer. Farta de la gana en els ulls dels seus germans, de la falta de doblers i oportunitats, de patir per amor. Farta que les lleis siguin injustes i siguin més importants que els humans. Va abraçar la seva família i amb el coratge de qui deixa que seva, va partir. Una altra vegada. I allà es trobava, na Fàtima, amb els peus mullats, a punt de pujar-se en aquella patera on semblava impossible que poguessin quebre tots els que estaven. Van sortir a la nit. Ningú xerrava. Es podia sentir la por, el fred, les onades rompien contra l'embarcació. Diuen que quan un es troba enmig de la mar, tot va més lent. Els minuts, les onades, els pensaments, apareix la mort. El vent bufava amb força i l'embarcació lluitava per mantenir el rumb. Na Fàtima, emperò, mantenia el seu pensament en els ulls d'en Miquel i la cara de sorpresa que faria en veure-la. De sobte, va recordar que no havia enviat sa darrera carta, que la tenia a la motxilla. Va agafar l'ela, va guardar en un llibre que va protegir amb un plàstic perquè no es banyés i, tancant la motxilla, es va abraçar ella com va poder. Els pensaments es van veure interromputs amb el canvi de vent repentí, que va provocar que les onades embastissin amb més força l'embarcació. Va ser ràpid i senzill. Una onada mal encarada i el poc coneixement de qui manava aquella embarcació va fer que la patera volqués enmig de la foscor marina amb les llums de la costa espanyola dibuixades no tan enfora. 20 minuts van tardar els dispositius d'emergència i rescat en arribar, avisats per uns pescadors que ho havien vist tot. 23 minuts va tardar na Luna, una treballadora de l'equip de rescat, en treure na Fàtima de la mà, quasi sense signes vitals i aferrada a la seva motxilla. 27 minuts va ser el temps que va tardar na Fàtima en morir en la coberta d'aquell vaixell, sota les estrelles i un poc més a prop del seu estimat. Na Luna va revisar les pertinences de na Fàtima, cercant un nom, una vida, humanitzant aquell cos que probablement no seria cercat. Na Luna, que havia vist morir més persones de les que havia pogut rescatar en aquell mar Mediterrani, va trobar un llibre protegit i de la cantonada sortia una carta, sense remitent però amb una direcció, i va pensar que qualcú l'estaria esperant i va decidir enviar-la. Era un dimarts de primavera i el carter estava ordenant ses cartes per poder començar la seva ruta i en veure aquella carta dirigida al llibreter Miquel i sense remitent, va córrer per tot aquell passeig marítim amb la certesa que el trobaria en aquell trosset de platja. Ansiós, va tocar l'ombro d'aquell home i li va estendre sa carta. En Miquel va obrir els ulls i per un moment va sentir com si el cor s'aturés. Va abraçar el carter d'alegria i va agafar la carta. La va olorar, observar, volent gaudir d'aquell moment. Va enterrar els dits del peu sota l'arena de la platja i la va obrir. Somrigué com quan llegeixes el final de la millor novel·la. Va respirar profund i es va endur aquella carta al pit mentre el somriure li sortia de ben endins i repetia les paraules escrites en aquella carta. Una carta que deia: "Estimat Miquel, ja torno. Prest estarem tu." Dedicat a totes aquelles persones que es van deixar la vida al Mediterrani buscant una oportunitat. Diu que ha anat fent el seu aire.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, sa naveta dels Tudons i el pou dels Aïmadors.
1: Pretenien una jove, dos enamorats cabalencs. Tan cabalencs que ella no sabia quina havia de prendre, perquè no sabia quina havia d'engigar. I ells, per llevar-lis mal de cap, van convenir amb unes macions dignes de ferbs Aïmadors i de lota tan garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades a sa plana d'Estudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer enllestit sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra, com sa d'Estudons, és veritable obra de gegants, i fer un pou amb una barrina, d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fer-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella, on sa penya és tan ferma i s'aigua està tan fonda, vol de lit i braons. Els dos aïmadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa vetlada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres, una ferrata sa barrina, a tall de foradar el món. S'altra,

trencant i traginant a coll penyes que, després de ben llaborades, les posava a lloc fent de mestre d'aixa, paradant s'estranya nau que arena per munt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'Espou com anava l'obra. I quan, duent-se darrere pedra, no veient a son rival abraonat a sa barrina, guaitar dins es fondal i feu s'acostumada pregunta, es d'Espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar s'aigua. Una flamarada de salvatge gelosia enlluernant es de sa nau i furiós va rebatre dins es pou sa penya amb que venia carregat. I aquella vetllada, a festejar a casa el Lota, no hi comparegué més que es jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. Es jove que faltant es festeig fou trobat. L'endemà, mort dins es pou, esclafat per una roca cairada. En el jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. Li falta una pedra. Es pou, avui és encara conegut pel pou de sa barrina o dels enamorats, i mostra dins ample canó faixes en espiral menjades a sa penya com que siguin buidades per una cubia o per una barrina de gegants. Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu endins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que a qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu, va ser dels primers o els primers?
1: Jo sí. Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar, que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que, bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Quilòmetre Zero, el teu podcast de medi ambient a Radio Far.
1: Benvingudes i benvinguts al nostre Quilòmetre Zero. En aquesta segona temporada us oferim aquests reportatges, visites a centres educatius públics de Menorca. Avui, ara mateix, estem a punt d'entrar a la UIB, sí, sí, a la Universitat de les Illes Balears, al centre de la IOR. De fet, estem al casc antic del poble, al carrer Santa Rita, i amb aquest edifici, doncs, un edifici com els altres, aquí del casc antic, un edifici que des d'aquesta banda doncs, és la part més moderna. Aquí tenim la seu de la UIB a Menorca. Estem a punt d'entrar i conèixer els seus alumnes, algun profe, i doncs, parlar, com sempre, de medi ambient. Som-hi. Hola, bona tarda. Venia cercant a na Núria. Saps on és? Gràcies. Hola, bones.
2: Hola, bones tardes.
1: Estem cercant a na Núria.
2: Sí, som jo mateixa.
1: Beníssim, Núria, ets l'administradora del centre, de la seu a Menorca de la UIB, i bé, doncs ens acompanyaràs una miqueta, no?, fins a una aula després, però només entrar, veiem aquí just a la porta aquest cartell ben gran, un roll-up d'aquests que s'aguanten ben drets, que parla de sostenibilitat. No sé si ens pots comentar una miqueta què és això abans de res.
2: Bueno, sí, això és una campanya de sensibilització que ha posat en marxa l'oficina d'universitat sostenible i saludable de l'universitat. I bueno, és un cartell per conscienciar un poc a tota la comunitat universitària. Es diu en sentit comú i gira sobre diversos eixos, sobretot de l'estalvi i eficiència d'aigua, d'energia, de mobilitat i de residus. I per tot el que s'asseu anant trobant diferents referències en aquesta campanya i recordatoris. Per estalvi d'aigua, estalvi d'energia, que facin salut pujant les escales en lloc d'agafar l'ascensor, diferents recordatoris petitons, però eficients.
1: Molt bé. Si ens pots comentar una mica, amb aquesta universitat, quins graus es fan, quin volum més o menys d'alumnes n'hi ha?
2: Bueno, nosaltres actualment tenim 5 graus universitaris i un màster oficial. Els graus universitaris són els d'educació primària, infermeria, turisme, administració d'empreses i dret. I tenim el màster oficial de formació del professorat. I després un munt d'activitats complementàries, universitat oberta per majors i diferents cursos, conferències. I movem a bastanta gent. Amb estudis oficials arribem uns 300 alumnes més o menys anuals i després sumam tota la resta d'activitats.
1: Clar, aquesta és una universitat, aquí en concret a la IOR, és una branca de la UIB, que la central està a Mallorca, no? Llavors, entenc que hi ha classes que són presencials amb els professors aquí i unes d'altre tipus. Com funciona? Com fan la vida universitària realment les classes als joves o no tan joves que venen aquí?
2: Bueno, el que són els graus universitaris són semipresencials. Tenen una part de professorat que són els titulars de Palma, que fan classe per Menorca, Mallorca i Eivissa per videoconferència, i se desplacen un cop cada mes aquí a Menorca per fer un seminari presencial amb els alumnes de Menorca. I ho fan també a Eivissa i també ho fan a Mallorca. I a més tenim una part del professorat que són professorats associats de Menorca, que són gent, professionals que estan immersos a la seva professió aquí a Silla i que són experts en un determinat tema i s'aprofitant per fer determinades assignatures. I tenen classes 100% presencials també.
1: Entenem que aquí hi ha un grau, com has dit, de turisme, que és molt adient en aquesta illa, i crec que ens pots acompanyar o ens pots mostrar una aula on hi ha alumnes ara mateix fent una assignatura d'aquest tipus.
2: Sí, bueno, ara us fotríem una aula que són alumnes de quart de turisme que fan una assignatura per videoconferència que és optativa, es poden triar diferents assignatures en el seu itinerari de formació i aquesta concretament és de turisme sostenible.
1: Perfecte, que hem d'anar-hi caminant per les escales.
2: Per les escales.
1: Beníssim, som-hi. Mentre ens atraquem a l'aula, hem passat per una zona jardinada, ara estem al costat d'un pou. Realment aquests edificis són molt polits. Núria, explica'ns una miqueta aquests edificis, la seu, el nom de Can Salort, a què es refereix?
2: Uh-huh. Bueno, de fet, la seu consta de dos edificis comunicats que realment com a ús és un, però hi ha la part més nova, que és l'edifici de Santa Rita, que és allà on tenim l'entrada, que és molt funcional i molt, molta claretat, i aquesta banda que ara entram és la part antiga, que és un edifici noble de l'O, que es deia Can Salort, i s'ha respectat tot el que són els elements arquitectònics de lo que era l'antiga casa. I la veritat és que és un edifici molt especial.
1: Sí, sí, tant.
2: Durant tot el camí, si t'hi has fixat, ens han trobat fonts d'aigua, ens han trobat papereres de reciclatge perquè classificàvem els residus, intentant fer més fàcil tot el tema de reciclar i de sostenibilitat en els nostres alumnes.
1: O sigui, allò de reduir, reutilitzar i reciclar, ja ho veiem que sí que ho feu, eh?
2: El manco ho intentam. La veritat és que sí, que som molt complidors i de cada vegada més tothom amb el seu batil d'aigua, ho l'omplen i sí que ho notam.
1: Molt bé, anem cap a la classe, idò. Acabem de treure en Bruno. Hola, Bruno.
3: Hola, què tal?
1: Li acabem de treure de classe, te robem uns minutets. De què és la classe que esteu fent?
3: De turisme sostenible.
1: Idò, bon tema. Doncs nosaltres que fem aquest podcast de medi ambient, per començar, i en quin curs estàs tu?
3: Quart de turisme.
1: Quart de turisme, bé, estàs a punt de graduar-te.
3: Esperem que sí. En teoria sí.
1: I això del turisme sostenible és un tema gros. No sé si tu ens ho pots com a comentar una miqueta o què és el que apreneu amb una assignatura com aquesta.
3: Bueno, el turisme, vulguis o no, és una indústria la més important de les Illes Balears, i saber respectar, diguem, el medi ambient i com poder quadrar i equilibrar el turisme en la sostenibilitat.
1: Clar, quan parlem de sostenibilitat com a Menorca, per exemple, comencem a parlar de recursos, de contaminació, de què és el que més parleu, quan parleu de sostenibilitat?
3: Bueno, sí, de com el turisme repercuteix a la contaminació i de l'illa, exactament, podríem dir de les Illes Balears, i quins són els mètodes per poder revertir aquesta situació i poder quadrar-ho i que no contamini tant, i si contamina, quins beneficis li podem treure d'aquesta contaminació.
1: Ostres, a veure, posa'm un exemple, perquè ara m'has deixat.
3: Podríem posar un exemple de l'Albufera d'Esgrau, que és coneguda aquí a Menorca, pues com poder treure un benefici econòmic d'aquesta contaminació perquè no hi hagi tanta gent, i si hi ha aquesta gent, pues, bueno, treure un benefici econòmic, com he dit, sí.
1: Realment el tema aquest de que n'hi hagi tanta gent, del tema del turisme, està com a... s'està parlant molt, no?, avui en dia, el tema de posar o no posar límits. No sé si heu arribat a tractar un tema de tanta actualitat, el tema de dir, bueno, fins a quin punt... Bueno, a Formentera ja s'està limitant, per exemple, l'entrada de vehicles. Com heu parlat això a classe, o què en penses tu de possibles límits de turistes a Menorca?
3: Bueno, jo no diria límit de turisme. No estic d'acord jo personalment amb limitar l'entrada de gent, perquè troc que és una... i té que haver llibertat per entrar, però sí que tingui que haver un cert respecte, o amb el tipus de turisme que hi hagi a Menorca, que sigui respectuós amb el medi ambient que hi ha. Sí. I bueno, un exemple podria ser el turisme de caravanes, que sí que avui en dia, pues, cert, no dir tothom, però no hi ha tant de respecte, podríem dir, en certes situacions per al medi ambient, com poder regular-ho. Més que res. És això.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, que te vagin molt bé els estudis. Moltes gràcies. Hola.
4: Hola.
1: Estudies aquí a la UIB, me pots dir el teu nom i què estàs estudiant?
4: Sí, som estudiant d'educació primària i me dic Júlia.
1: Molt bé, Júlia. Idò, esteu estudiant per fer-vos, per ser mestres de primària. Heu tractat cap tema dins del temari, dins del grau de sostenibilitat, de medi ambient, qualque cosa perquè vosaltres després pugueu explicar als futurs alumnes?
4: Sí, la veritat és que això ho tenen en compte gairebé totes les assignatures, però sobretot ho van treballar molt a l'assignatura de sociologia que vam tenir a primer, ara feim segon, i bueno, és una cosa que hem de tenir nosaltres molt clara i ser molt conscients per després poder transmetre això als alumnes, no?
1: O sigui, més que res per transmetre hàbits o valors, com ho vau treballar una miqueta més en concret dintre de sociologia?
4: Per exemple, dins de sociologia, com bé diu la paraula, va entrar tan poc com afectava a la societat tot aquest problema tan global i tan important, no? I no només és les conseqüències, sinó ser conscient de que realment podem fer coses per canviar i per millorar.
1: Molt bé, moltes gràcies. I per acabar, no sé si vosaltres aquí com a comunitat, o sigui, entre els alumnes, si feu coses com compartir llibres o reutilitzar o compartir cotxe per venir o teniu en compte energia, residus o coses que tu personalment facis.
4: Bé, nosaltres sí que solem emprar molt el transport públic, bé, jo cap de venir en bus, per exemple, però sí que vas compartint cotxe o so, i bueno, pues, els alumnes també, bueno, no sé què deuen fer cada boca seva, no? Però jo sí que és una cosa que intent tenir sempre en compte.
1: Gràcies. Encara ens queda una miqueta d'estona, no?, fins que comenceu la classe.
4: Sí, bueno, 10 minutets i començar amb geografia.
1: Molt bé, vaig a parlar amb alguna altra companya. Ido, gràcies, Júlia. Hola.
5: Hola.
1: Te puc demanar quatre cosetes abans de que comenci la classe?
5: Sí, clar.
1: Doncs mira, per començar, com te dius i què és que estàs estudiant aquí?
5: Estic estudiant d'educació primària i em dic Laia.
1: Laia, amb el que estàs estudiant, hi ha qualque tema o treball que hagis de fer que tingui a veure amb el medi ambient?
5: Pues sí, ara mateix amb l'assignatura que ara començarem, en geografia estem fent un treball de contaminació per conscienciar els FIES sobre la contaminació, més els aspectes bàsics.
1: A veure, explica'ns-ho una miqueta més. Nosaltres que no sabem quin treball estàs fent, què vols dir amb els aspectes bàsics, per exemple?
5: Pues amb activitats o amb sessions dins l'aula de com explicar-los als nens el que és la contaminació, com els afecta, quines mesures han de realitzar per poder evitar aquesta contaminació. Ara, per exemple, nosaltres estem fent més els aspectes de la contaminació luminística, la que és del mar, que pues, bueno, quan anem a la platja i això sempre ens trobem algun plàstic o el que sigui, i pues, bueno, per conscienciar els fiers de que no s'han de tirar residus al mar o que pues, ahorrar amb energia pot evitar molta contaminació i bueno, coses així.
1: Molt interessant, o sigui que quan te graduïs ja tindràs una mica la formació de mestre també en temes de medi ambient.
5: Bueno, sí, fem un pot de recerca amb els temes de la contaminació i pues, els apliquem un poc amb el treball i ara veurem endavant que tal mos va.
1: I més endavant, si pots fer feina de mestre, quin seria el teu col·le ideal per treballar cosetes així o projectes de medi ambient que poguessis fer perquè els fiets i fietes aprenguin?
5: Bueno, jo vaig anar a una escola de monja, una escola concertada, i m'agradaria fer feina allà, la veritat, perquè jo des de ben petita me van conscienciar molt amb el tema del reciclatge i pues, sempre és una cosa que està molt bé i sempre hi ha que conscienciar-ho als nens.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort. Com es diu el teu treball que estàs fent? Hi ha un títol, així que quedi...
5: No, la contaminació en general. Mira, venen els meus companys...
1: Molt bé, doncs que vagi bé la classe. Passeu, passeu. Hola, què tal?
6: Hola.
1: Estem amb en David Font, que ets professor de didàctica de la geografia. Digues-me si no és correcte.
6: Didàctica de les ciències socials, apartat de geografia dins el grau d'educació primària.
1: Hem parlat amb alumnes teus i ja ens comentaven com van introduint doncs, valors de medi ambient per més endavant poder-los mostrar. A la teva assignatura també treballeu qualque coseta així transversal de medi ambient?
6: Sí, transversal de medi ambient. Al final nosaltres fem climatologia, per exemple, i el canvi climàtic, i alguns estan fent una unitat didàctica sobre el canvi climàtic de com aplicar-ho a alumnes de primària. Això sí, és una de les parts que fem més dins el que és educació primària i la part de geografia.
1: És bé, així que avui en dia, vull dir, les promocions d'estudiants que surten amb aquest grau és diferent d'abans, ja són mestres preparats també en temes de medi ambient.
6: Sí, perquè al final també ho veuen en el dia a dia i a les escoles es treballa molt, sobretot a les escoles i en els centres de secundària es treballa molt el medi ambient i tot el que comporta la massificació urbanística, els usos de l'aigua, tot això també ho veiem en les classes aquestes de didàctica de la geografia. I per tant han d'aplicar-ho en els seus alumnes quan d'aquí 2 anys ells ja siguin professors.
1: No sé si ens podries posar algun exemple d'alguna unitat didàctica, alguna coseta que igual és molt senzilleta, però com...
6: Ara ells s'estan preparant i fins a gener no els presentaran. Per tant, ara els estan treballant i, bueno, i ara hi ha gent que fa climatologia i està fent un apartat d'estudiar què és la temperatura, les precipitacions, però també veuen riscos que tenen les precipitacions molt abundants, com hi ha hagut a Ferreries ara fa relativament poc, i ells ho aplicaran. I també el canvi climàtic, explicar què és el canvi climàtic, perquè encara hi ha població que és negacionista amb el quant del canvi climàtic, i per tant ells han de treballar en supòsits reals de veure inundacions o de veure boscos cremats, que moltes vegades provenen d'aquest canvi climàtic.
1: No sé si amb la matèria que els hi dones, clar, els continguts són molt vull dir, científics o tècnics, però també transmets cap valor.
6: Sí, bueno, els valors de que el canvi climàtic no és una invenció d'una persona o d'un polític, sinó que es veuen el dia a dia. Vull dir, és fer fonamental, o que, per exemple, que els torrents no es facin net, també té conseqüències, que no té res a veure amb el canvi climàtic, però sí que té a veure amb el canvi climàtic en funció de que hi ha precipitacions molt abundants en poc temps, cosa que fa 40 o 50 anys pues, es donaven, però no tan sovint com es donen ara. Ara que duim ara quasi 12 dies amb precipitacions. Això no és un fet habitual a les Illes Balears, i en concret a Menorca tampoc. Vull dir que plogui tan seguit i amb unes condicions climàtiques molt dolentes, que això afecta, perquè ara ja que plogui més ja no és positiu. Vull dir que perquè els aqüífers ja estan molt plens, avui veiem, ells ho veuen perquè fem l'assignatura aquesta, veuen que els embassaments de Mallorca ja estan quasi al 90%, per tant, ara és intentar que plogui més aglaonadament. En canvi, el canvi climàtic, ells veuen que això no es dona. Ara ja no plou quan habitualment plovia, ara ja plou qualsevol època de l'any.
1: I a part d'aquesta cridada, no? aquest punt d'alerta de que no siguin negacionistes, un tema que també hem comentat amb alumnes de turisme, la sostenibilitat tan anomenada. No sé si ens la podries, des del teu punt de vista, definir.
6: Des del punt de vista de geografia, veiem molt que el sector turístic és molt important a les Illes Balears, però també l'estacionalitat, la saturació dels serveis, la construcció d'infraestructures que són molt grans,

0: sinó estem aturant aquest creixement que hi ha.
1: Clar, estem sempre parlant d'equilibri, eh?
0: Sí, sí, d'equilibri, és a dir, el creixement hi ha de ser, no hem de ser negacionistes que el turisme és molt important per a l'illa de Menorca o per les Illes Balears o per a Espanya, perquè és un dels sectors que mou l'economia, però ha d'haver un equilibri que Menorca l'ha tingut durant molt de temps. Esperem que continuï així, aquest equilibri entre desenvolupament econòmic i sostenibilitat, això és important.
1: Moltes gràcies. Per acabar, una pregunta més personal. Això de venir a donar classes aquí, a aquesta universitat, que és com tan especial, amb aquest edifici antic, el centre de l'O, amb uns poquets alumnes... Bé, jo l'he trobat entranyable. No sé com és la teva experiència.
0: Venia a estudiar a la Universitat de l'O, que li diuen. És important perquè hi ha moltes famílies que no poden pagar els estudis fora de Silla i que hi hagin 5 graus o que n'hi hagin més. És bo també perquè la cultura universitària, aquí a Menorca tenim una cultura universitària molt important, molts alumnes surten fora, però es fa que hi hagi aquí l'oportunitat de gent que no vulgui anar fora per raons d'estudi o per raons familiars, està molt bé que sigui, i que sigui en un edifici com aquest, dona el seu pedigrí a la universitat d'aquí. Perquè veiem que no és una construcció feta a posta, sinó que la universitat s'ha hagut d'adaptar a l'edifici, que això també està bé, de sostenibilitat, que rellàvem abans, està bé.
1: Moltes gràcies, David, no et traiem més temps i deixem que tens els alumnes a classe esperant.
0: Molt bé, moltes gràcies i qualsevol cosa ja ho sabeu.
1: Gràcies a tu, adeu. Idò, després de parlar amb els alumnes i amb en David Font, el professor, ens han entrat ganes de saber més. Anem a entrar a descobrir una mica més de coneixement dins la biblioteca de la UIB. Bé, estem dins la biblioteca, només hi ha un parell d'alumnes estudiant i trobem aquí tot el llistat de matèries, just el nombre 5, ciències naturals i matemàtiques, nombre 550, ciències de la Terra. Anem a cercar qualque llibre entre tots aquests prestatges que arriben fins al sostre, uns 3 metres d'alt. Estem veient per aquí el 610, cercàvem el 550, 543, quimiometria, no, bioquímica. Ah, justament aquí, al 551, trobem un llibre molt gros, un referent als camins de l'aigua de les Illes Balears, aqüífers i fonts. Un llibre que va editar el govern de les Illes Balears juntament amb el Ministeri de Ciència i Innovació i l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Doncs anem a veure una miqueta aquest gran llibre, moltes fotos i també algun trosset més poètic, com aquest que diu: "Cierta vez, el agua pura de la vida brotó de la tierra para ofrecerse generosamente a los hombres. No pasó mucho tiempo para que algunos cercaran la fuente y la sintieran de su propiedad exclusiva. Entonces el agua, ofendida, optó por brotar en un lugar desconocido." Un fragment dels comptes d'Enrique Mariscal. Res més. Sortim de la biblioteca, que no volem molestar més. Bé, doncs, després de parlar amb alumnes, amb el professor David Font i de veure una mica l'ambient universitari, doncs la veritat és que ens agafa una mica de nostàlgia, però també doncs ens dona esperança de veure que en diferents graus, tant a turisme com a mestre de primària, doncs estan estudiant temes de medi ambient. I des d'aquí, des de la Universitat UIB, la Universitat de l'O, des de l'edifici Can Salort, doncs ens acomiadem i us esperem al proper quilòmetre zero per seguir coneixent altres centres educatius públics de Menorca. Fins prest. Salut.
2: Quilòmetre zero, el teu podcast de medi ambient a Ràdio Far. Amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori i la col·laboració de Menorca Preservation.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners i marineres, benvinguts al port. La Mà de Contes avui arriba al seu desè programa d'aquesta segona travessa. I per tant, podem dir que estem en el programa número 20. 20 trobades al voltant dels contes. Felicitats a totes i tots els que seguim aquí, al voltant del foc que encenen ses històries. Gràcies. Gràcies per regalar-vos aquests moments, per estimar els contes tant com jo i per deixar-nos entrar a la vostra intimitat allà on sigueu que ens escolteu. Avui ens ho mereixem i per això ens posarem un poc romàntics. La Mà de Contes va néixer a partir de l'amor. L'amor de moltes persones per allò que fan, començant per jo i els contes, però també per totes aquelles persones que estan darrere de Radio Far i que també viuen enamorats de la cultura i d'allò que fan. I vosaltres? Vosaltres què? Esteu enamorats o enamorades? Potser d'allò que feu, o potser d'alguna persona, o de la vida mateixa? Com diria Lope de Vega, quien lo probó lo sabe. M'encanta aquest poema. Va, compartim-lo, sí. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Ay, marineras, mariners, l'amor és tota una aventura. I d'amors n'hi ha de tot tipus. Jo us convido a que aneu a guaitar el llibre Amor, d'Ana Raquel Díaz Reguero, que comença dient: l'amor està per tots els rancons de la realitat i la ficció, desafiant a la cordura, desatenent a la gravetat, rient-se de qualsevol ciència que intenti cercar una explicació. No existeix manera d'escapar d'ell i no entén de regles, ni lleis, ni perós, ni perquès. Xerren tots els idiomes, amb la mateixa llengua. No aprèn dels errors i s'entrebanca amb la mateixa pedra una vegada i una altra i una altra i una altra. Està present en totes les modalitats de l'art, en totes les carícies del planeta, en tots els racons del temps. No es pot viure sense aire, ni es pot respirar sense amor. Què en penseu, vosaltres? Al final, hi ha amors de tant tipus. Amors a primera vista, amors pendents, amors obsessius, mal d'amors, amors idealitzats, desamors, amors racionals, amors d'àvia, amors de mare, de pare, amors que desfullen margalides, amors de somriures tontos, amors a la carta. Quin amor viviu vosaltres? Quin creieu que falta en aquesta llista? La Mà de Contes tanca aquesta temporada plena d'amor. Amor pels viatges, per les històries, per les trobades en els contes. Per tots aquells que esteu enamorats, per aquells que no dormiu, per aquelles que potser esteu enamorades de la vostra feina, pels que dormiu sols o acompanyades, pels que abraceu el peluix perquè no voleu tenir por. Per totes i tots, el conte ja és aquí. En Maties té un taller de cors. En una estufa de llenya escalfa els cors gelats i amb una agulla de plata cus els cors trencats. Amb unes pinces d'oblit ajusta l'hora d'aquells cors que s'endarrereixen perquè així no es posin tristos amb els records del passat. quan arriba el vespre i el silenci dels que somien inunda tota la ciutat, el taller d'acords d'en Maties comença a fer tot tipus d'enrenou. D'allà dins surten misteriosos sorolls. I és que en Maties té un secret. Quan cau el sol, es tanca el seu taller i en Maties es passa hores fabricant cors. Cors tous, cors d'ussos, cors transparents, cors de tots tamanys, de totes formes. I quan acaba un, el guarda en una caixeta de fusta que tanca amb clau. I quan arriba la primavera, en Maties, nerviós, treu el cor de la caixeta, l'embolica amb molta cura i camina, que caminaràs pel caminet que du a la casa de la muntanya. I resulta que en aquella casa hi viu na Beatriu. Cada primavera, en Maties la visita amb un cor sota el braç. I aquest és el seu secret. En Maties fabrica cors per a ella, perquè na Beatriu és una dona que no té cor. Ei! Pica sa porta amb un missatge d'amor que sobresurt de les butxaques. Ella no li fa cas. Agafa el regal i el deixa damunt d'un prestatge i amb la mirada freda del que no té cor l'acomiada des de la finestra. I trist i capcot, en Maties torna al seu taller amb el pit un poc més buit. Perquè na Beatriu no ho sap, però resulta que en Maties, en cada cor que fabrica, amaga un trosset del seu, del cor de veritat. Un vespre de tardor, quan estava a punt d'acabar el regal per ella, en Maties va obrir el seu pit i es va espantar al descobrir que només li quedava un trosset de cor. I a partir d'aquell moment, al taller van deixar de sentir ser sorolls estranys i les seves portes no es van tornar a obrir. Tothom es demanava què havia passat amb l'home que arranjava cors. Quan va arribar la primavera, na Beatriu no va rebre cap visita d'en Maties. On s'haurà ficat aquest home? Es demanava estranyada. I finalment, morta de curiositat, va davallar de la muntanya. En arribar va veure que la porta del taller estava tancada. Na Beatriu va girar el pom de la porta, ja oxidat, i va descobrir en Maties a la seva cadira, immòbil com una estàtua, amb la cara sèria. I el seu pit era buit. Damunt la taula, entre la resta d'obres a mig acabar, brillava un últim trosset del seu cor. «Maties, què has fet, bon home?» va cridar na Beatriu espantada i va sortir corrents pel camí cap a la muntanya. Poc després, va tornar amb tots els regals que en Maties li havia fet al llarg dels anys i un a un els va llançar contra la paret, esmicolant-los per complet. Amb molta cura, va cercar els trossets de cor d'entre les restes i amb l'agulla els va anar cosint, fins que va tenir el cor que va col·locar al pit d'en Maties. Quan aquest va obrir els ulls, primer de tot va pensar que estava en un somni. Na Beatriu el tenia entre els seus braços mentre l'acariciava. Però va durar poc el somni, perquè just ella va veure que en Maties es recuperava, el va cridar. «Mai més em tornis a espantar d'aquesta manera, Maties!» I fent un cop de porta, va partir. Però en Maties li era igual. Després d'aquells minuts als braços d'aquella dona, els mesos van passar ràpid. I la primavera va arribar. I aquell bon home va tornar a la casa de la muntanya amb els ulls plens d'estrelles i un altre cor sota el braç. La Beatriu va acceptar el regal sense gaire entusiasme. I sense donar les gràcies, va deixar el regal al prestatge. Entristit, en Maties va tornar al taller. Pensava que aquest cop seria diferent. Però ell no va veure que ella seguia darrere de la finestra. Amb un petit gest, semblava un somriure un poc entremaliat. I és que resulta que ella també tenia un secret. Quan havia arranjat el cor d'en Maties, s'havia guardat un trosset per ella. Un trosset que guardava ben a prop del seu cor, amb el qual na Beatriu estava aprenent a somriure darrere la finestra. I des de llavors esperava amb alegria que en Maties tornés cada primavera. El taller de cors d'Arturo Pérez.

0: Comencem al peu de la torre del castell de Castellrosselló, a la capital rossellonesa. Sem vinguts fins aquí per contemplar el bonic paisatge que nos regala aquell país. Un país o un territori que no arresta pas de traure milers i milers de persones cada any. Sigui pel sol, el bon temps, la mar o la muntanya, tothom trapen aquí de qualque manera la seua felicitat. Bé, ja que parlem de sol, aquí comença de tostar prou fort. Sem ben bé el repetei del sol i nos caldria mirar de nos posar justament al reparo, a l'ombra. Aquí davant tenim els horts de Sant Jaume, de Perpinyà, les corberes d'un banc i l'albera de l'altre i ben entès el majestuós canigú al mig. Aquesta postal, si l'espiem de més a prop, en qüestió de poques dècades ha patit canvis força importants. Això fa que el que tenim avui, el que viem avui, ja és paspús el d'abantes.
1: Els camps, els arbres fruiters, les vinyes, el conreu de la terra, tot això s'ha anat perdent aquests darrers anys. La gent del territori ha abandonat l'agricultura i aquest fet ha provocat encara més que el territori es convertís en una hiperurbanització, cada vegada més poblada per forans que, en un principi, només venien pel turisme, però que s'han acabat instal·lant. Les terres agrícoles són cada cop més residuals i, amb això, també es crea un ambient propici per la destrucció del patrimoni, com es pot comprovar amb la desaparició dels cellers cooperatius o la demolició de la muralla medieval de Forques.
0: És ben trist i deplorable que se faci desaparèixer una part de la nostra història contemporània. Bé que se podria fer de per manera de conservar aquests edificis. Com existeix al sud de la Ratlla, se podrien transformar, podrien tenir una segona vida, una altra utilitat, sense, evidentment, tenir de l'ús destruir. Són nombrosos els vilatges de la Plana que ja han esborrat aquesta memòria, que, per tant, veieu el passat, però encara nos en queden uns quants, com ara a Cabestany o a Pollestres, a la vora de Perpinyà. En canvi, a Vilanova de Raú, a Bages o encara a Banyuls dels Aspres, aquell patrimoni vinícola existeix pas més. Can't get

0: Rossionès.
1: Sense perdre de vista l'optimisme i l'esperança, ja que el turisme fa viure el territori i el fa conèixer arreu, també ha comportat canvis rellevants a la vida dels pobles. La gent amb prou feines es coneix i, per tant, s'ha perdut una essència de vida social als carrers, que abans era l'ànima dels pobles. Els costums han canviat i el territori avança sense fre cap a una saturació de gent forana que no vol adaptar-se a la zona. Més aviat, esperen que la zona s'adapti a ells. Els terrenys autòctons han donat lloc a grans zones comercials que afavoreixen una globalització del territori, acabant d'esborrar les restes del patrimoni i de la cultura arrelades a la terra. Sí, potser no és el panorama més encisador, però és el que tenim. A partir d'aquí, tocarà decidir què fem per aturar-lo o transformar-lo.
2: Efectivament, sempre se pot actuar en un sentit o un altre, però en tot cas se pot pas negar que aquell augment continu de la població planteja diverses problemàtiques. D'entrada, qui diu més gent present a la comarca, diu també més gent s'ús de la ruta, s'ús de les carreteres, amb infraestructures cada cop més saturades. Aquell boturam és ben bé espantós, m'he cal dir que és gairebé indispensable de tenir botura perquè, si no, se va pas enlloc. Per saia del vilatge, per anar al treball, per anar a crompar al supermercat, manquen alternatives. I fem referència en aquí al trin o al bus. Endemés, ara és pas evident d'atrapar un lloc per aparcar als nuclis antics dels vilatges, simplement perquè hi ha pas prou espai. I aquell ús sistemàtic de la botura per anar per tot és pas massa bo i fa dels vilatges autèntics rodals dormitoris i sense aima, o ben poca. En aquell sentit, el contrast amb el sud de l'Albera és ben significatiu.

0: llum.
1: Com ja heu pogut veure, ens envolten algunes problemàtiques, afegint els períodes de sequera que augmentaran amb la creació de més camps de golf, com és la idea a Vilanova de Raó, o l'èxode de la gent jove a fora del territori. No obstant això, a grans mals, grans remeis. Hi ha la possibilitat de solucionar la situació, començant per tenir seny amb el proveïment d'aigua, seguit de més inversions en transport públic i menys en urbanitzar el sòl, passant per la integració dels nouvinguts a la cultura del país. Amb aquests efectes, seria més fàcil que la gent del territori es quedés i desenvolupés una manera de viure menys perjudicial i fer reviure el medi social de la zona.

0: Io, hi ha problemes d'aigua, amb la secada. Me descuidem pas de poc la llengua propi, el català, que mira de resistir, de se mantenir, de sobreviure en s'acostant a la gent forastera, nouvinguda, i hasta a la gent d'aquí, que per raons diferents l'han amagat o l'han deixat de costat. Tenim de reconèixer el rol clau de les associacions culturals del país per portar i compartir la llengua durant activitats, festes i durant la vida de cada dia. Si l'ús de la llengua és pas massa potent, el mancus s'ensenya a escola, pas a per tot, més s'ensenya a l'universitat i a estudis superiors de català, llicenciatura i màsters. I l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, organisme públic encarregat de vetllar per la promoció i difusió de la llengua, concentra els seus esforços en enamorar nous parlants potencials. És pas sempre una tasca fàcil, me de cops hi ha sorpreses ben agradables i inspiradores.
1: La Bressola, les escoles arrels, les fileres bilingües públiques, la iniciació del català a les escoles realitzada per la PLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, són alguns dels exemples i iniciatives del territori per dignificar i fer conèixer de manera útil la llengua i la cultura compartida amb la resta dels països catalans. L'objectiu és que el català esdevingui la llengua de cohesió i integració per als habitants del territori, vinguin d'on vinguin.

0: a tio Feliu, si tornes pas escriu,
1: surts d'una fulla d'oliu.
2: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Hello. What's your name?
4: Samantha.
3: Oh, Samantha. Do you dance with me?

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Far. Avui us present una nova càpsula d'art. Les Menines, l'obra mestra. Magnum opus és un terme originari de l'edat mitjana referit a l'obra que els aprenents artesans havien de crear per poder ser considerats mestres i poder establir el seu propi taller. La creació artística de l'home assoleix en la chef d'œuvre, obra mestra, les quotes més elevades de la perfecció tècnica, transcendència, capacitat comunicativa i complexitat formal i iconogràfica. Dues obres mestres concebudes al segle XVII, en ple barroc, són encara avui admirades i reconegudes com les més extraordinàries creacions de l'home. Una novel·la, Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, i un quadre, Las Meninas, de Diego Velázquez. On rau la seva excel·lència? Què fa que siguin unes obres revolucionàries, atemporals i difícilment superables? Don Quijote de la Mancha és, de fet, una novel·la sobre la novel·la, com Las Meninas és una pintura sobre la pintura. Ambdues són narracions complexes que contenen diferents nivells de significació i arguments que s'entrellacen. La seva lectura esdevé així oberta, susceptible de ser interpretada des de diferents angles i resta sempre inacabada. Tant l'una com l'altra ens proposen una visió integral del món, trencant les barreres entre realitat, ficció i somni, entre actors, autor i espectador. D'aquesta manera, hom se sent partícip i interpel·lat. S'obren molts interrogants alhora que s'obtenen poques respostes. Un fort magnetisme també ens farà sentir-nos i atrets. És l'anomenat fet transcendent. Les Menines, pintades al 1656, és una pura paradoxa. Si bé es tracta d'un retrat reial, els reis en són absents. Tan sols el seu reflex en un mirall els representa de manera indirecta. Velázquez trenca així amb la tradició del retrat reial i crea una escena en la qual forma i contingut es troben en clara contradicció. Què fan els diferents personatges? Per què s'ha format el grup? Per què miren cap a nosaltres? La literatura existent al voltant d'aquesta paradoxa i les seves interpretacions és inacabable, fins al punt que l'historiador Jonathan Brown anomena síndrome de les Menines l'esgotament que l'estudi de l'obra produeix. No és casual que el pintor Luca Giordano, nascut a Nàpols el 1634 i mort el 1705, qualifiqués el quadre com la teologia de la pintura. Tots els personatges del quadre, excepte tres, dirigeixen la mirada cap a nosaltres, que suposadament ocupam la posició dels reis. Així esdevenim model i espectador al mateix temps, de manera que ens demanam: ens veuen o veim? Construint aquest joc de mirades, Velázquez ens obliga a formar part del quadre alhora que ens hi assigna un lloc privilegiat. Es posa en evidència que mirar un quadre no és només entendre el què, el com, el quan i el qui, sinó també deixar-se mirar per l'obra, entendre què fa el quadre amb naltros. Les Menines és també un prodigi de tècnica pictòrica. Velázquez, en la recerca per establir una connexió entre l'art i la realitat, fonamenta el seu art en la llum i el color. Les pinzellades, soltes i empastades, al·ludeixen al motiu més que no pas el descriuen dibuixant-lo. És per això que Édouard Manet, nascut a París el 1832 i mort el 1882, el va qualificar com el primer pintor impressionista. Pel que fa a l'estructura del quadre, la composició, el mestre Velázquez fusiona magistralment la perspectiva geomètrica amb l'aèria. Mitjançant l'alternança d'espais il·luminats i en penombra i la degradació progressiva dels contorns, aconsegueix el que mai més ha estat possible, pintar l'aire. En una ocasió, a Salvador Dalí li demanaren què salvaria del Museu del Prado en cas d'incendi. Sense dubtar-ho, va respondre que s'enduria l'aire, i especialment l'aire contingut a les menines, que és l'aire de millor qualitat que existeix.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ep, ens escoltes? Ara pots fer-te amiga de Radio Far. Amb la teua col·laboració com a amiga, podrem generar nous continguts i consolidar aquest projecte per difondre la cultura de Menorca. També ens ajudareu a que es puguin fer concerts, formacions de ràdio i programes especials, així com proposar-ne de nous o fins i tot participar-hi com a col·laboradores. Comptam amb tu!
2: Tot seguit, una cançó de Posidònia del disc Músiques Mediterrànies enregistrat el 2017.

dels primers talaiòtics. Amb molta cura examinen les restes humanes que hi han trobat. Aquí hi ha diverses classes d'ossos, cranis i mandíbules. Les restes es fotografien amb un sistema de tres dimensions que permetrà conèixer més detalls de la vida i la mort d'aquests avantpassats.

0: Res, Miguel, benvingut a Menorca. Com estàs?
1: Gràcies. Molt bé, molt content d'estar aquí i de això, d'aquestes trobades com amb una mica també en clau majordox, com a més lentes, més íntimes i per xerrar de com i per què fem pel·lícules, no? Que és d'allò més interessant.
2: Sí, clar. És curiós perquè tenim moltes ganes de veure Refugis de paper i em faig una mica la idea, l'essència de la pel·lícula, perquè ja n'has parlat una mica a la teva jornada. Estem ara mateix en un context, ara mateix físicament, que és potser contrari al que seria una biblioteca, perquè sentireu, estimats oients, una mica de xivarri, i és perquè la gent està sortint de la sala, llavors és un punt també una mica liminal, no?, entre una sala de cinema i el carrer. Però explicaves una cosa molt, molt curiosa i molt bonica a la presentació de la pel·lícula, que és que les biblioteques tenen aquest punt, podríem dir fins i tot espiritual o de silenci, de repòs, com podria ser una església, per exemple, en el seu moment o segons per qui. I bé, tinc una altra pregunta que després no te l'avançaré ara, però com et crida, no?, a buscar de cop aquesta essència o a captar aquesta concepció de la biblioteca com a refugi, no? Refugi que ens permet escapar potser del ritme més loco i hiperbòlic de la vida.
1: Doncs perquè tal vegada els no creients cercam també els nostres espais com a nostres santuaris, no? Podríem dir que el cinema és un lloc d'aquests, però allà estàs més com en recepció d'algú que te conta una història o que te fa endinsar-te en una història. I la biblioteca és un espai que jo des de ben petit ja freqüentava amb mon pare, com a un lloc on sacia la teva curiositat, no? És com un lloc on tu vas, com un mercat, i pots triar allò que necessites, bé per aprendre, com per llegir, com a d'una manera així més també lúdica, no? El fet de tenir a l'abast molts de llibres, no, no, o molts de cassets i vinils que hi havia en aquest moment, quan jo com vaig ser ben petit, no?
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Docfest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

El Menorca DocFest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'aula

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, el Lots i el Lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

0: les terceres jornades de podcast de Ràdio Far en directe des del Teatre de Fornells.
1: Hola, molt bon dia. Som aquí en directe en el Teatre de Fornells per aquestes terceres jornades de podcast de Ràdio Far. Ara donem pas en el primer programa d'avui, que és Sagramola, d'en Bep Cardona.

0: Bon dia, amics. Dia especial avui, programa especial de Sagramola, on xerrarem i explicarem coses. Jo ja sabeu que la meva temàtica són els enregistraments, les gravacions que s'han fet sobre música menorquina i sobre totes aquestes coses. I avui posarem poca música, perquè estem dins el festival, aquest és el programa especial sobre els postcats, i per tant xerrem de gravacions on, bueno, potser sí que hi ha qualque música de fons, però on l'important no és la música, sinó el text, no? I us voldria explicar una mica tot el tema de les gravacions. Quasi diríem la part històrica del món dels enregistraments, perquè si xerrem de música han de tenir clar que els avanços tecnològics, els invents, han ajudat molt a millorar la música, els instruments també, i alguns dels invents que s'han produït han estat prou importants. Antigament els invents eren que es havia millorat el piano, es havia millorat el violí, però llavors la tecnologia, l'electrònica i tot això, llavors s'ha desmadrat. Dins del segle XX, sense cap dubte, un dels invents més importants i que fa referència a tot el nostre és el tema dels enregistraments. El primer enregistrament data del 1878 i des de llavors els enregistraments, la música, diguem, ha estat amplificada, retransmesa, separada per parts, passada per microfonia, la tecnologia ha fet que hagin canviat la naturalesa de lo que s'havia creat moltes vegades. I els primers cilindres que es van gravar, les primeres gravacions que van fer, els va fer Edison. No era massa de fiar, aquelles gravacions, però allò va ser a l'inici. Vaig llegir una cosa curiosa, que ara vos explicaré, de veure com li va passar pel cap a Edison dins del segle XVIII, no XIX, a final del segle XVIII, el tema d'inventar el que eren els enregistraments. Va ser un poc de... No casualitat, es va morir sa mare, i ell s'estimava molt sa mare, com tothom. Es va morir sa mare i va pensar que havia d'inventar algun aparell, alguna coseta havia d'inventar per posar en contacte els vius amb els morts, no? I clar, diu, jo ara ja no puc xerrar amb ma mare, seria fantàstic poder xerrar amb ma mare, no? Llavors, el primer procés per aconseguir posar en contacte aquests dos mons era aconseguir que sa veu de ses persones quedàs emmagatzemada a qualque banda o guardada de qualque manera, i llavors ja veurien com l'enviaven a l'altre món, no? I bé, i això va ser el que el va motivar, diguem, a crear aquells primers cilindres. Les gravacions que es feien amb uns cilindres com a de... eren de mel, diguem, de cera. Eren cilindres de cera i no eren molt de fiar, però bueno, allò va ser els inicis. La veritat és que després, tant com allò va anar evolucionant, s'estava pensant que les gravacions aquestes màquines que s'havien inventat, en cap moment es va pensar que allò pogués servir al cap d'anys, no molts, però al cap d'uns anys, que allò pogués servir per posar música. La intenció no era gravar música. La gent, en aquells moments que s'empraven aquests primers cilindres, tenien clar que allà la gent amb els anys guardaria aquests cilindres i allà hi guardaria alguna conferència, alguna xerrada del president que havia dit no sé què, i en cap moment pensaven que allò hagués de ser per la música. De fet, la música era una altra cosa, la música era viva, la música era, no la podies picar, no tenia cap sentit guardar-la dins d'allà, no? Però bé, el cas és que amb el pas dels anys... el que són les gravacions va aconseguir una qualitat excel·lent i aquells aparells que es feien servir per les gravacions, així com les tècniques, de cada vegada han millorat. Les diferents acústiques dels instruments i la veu, així com els espais allà on es produïa el so, de cada vegada estan més estudiats, estan més aconseguits i es fan uns enregistraments amb molta més fidelitat. Ara, milers d'efectes, botons de mil colors i formes, limitadors de renous, ressonàncies, equalitzadors... Tot això està a la disposició dels tècnics de so per aconseguir que el producte final sigui plent, sobretot per al músic, i però sobretot per l'oient. I això ha condicionat molt els músics. En el principi, quan es van començar a gravar músiques, els músics passaven pena perquè allò tenia una durada molt concreta. És a dir, una cançó no podia sobrepassar els 3 minuts i mig, i clar, músics de jazz que estaven acostumats a... que bueno, són dels primers que es van gravar, diríem, no? Era un rotllo allò, en 3 minuts, però allò, no hi cabia una cançó. S'havien d'organitzar tot d'una altra manera. Havies d'organitzar la sonada, diguem, d'una altra manera perquè t'hi capigués en aquells 3 minuts. I bé, res, això es va posar en marxa, i si anem a xerrar de la música aquí a Menorca, pues, per suposat hem de dir que les primeres gravacions que tenim constància són els discos de pedra. Els discos de pedra són aquells discos que s'empraven amb una gramola, que no podria venir millor. Els dos que van gravar, ho han dit moltes vegades, els dos que van gravar en discos de pedra van ser Lluís Torresnin, que en va gravar moltíssims, com més d'un centenar, i na Pilar Alonso, també, que va gravar fins a l'any 25. Primer va ser Pilar Alonso, després va ser Lluís Torresnin. Pilar Alonso va ser de l'any 15, o, bueno, va començar a gravar el 19, fins al 25, i Lluís Torresnin va començar a gravar als anys 20 i va gravar fins als anys 60, diríem, no?, que ell va viure tots els processos. Bé, anem a veure. Una de les coses que m'havia proposat avui era xerrar, perquè moltes vegades hi ha gent, i això ho agraeixo, encara hi vaig rebre un correu d'un que em va dir que havia sentit no sé què i que volia que li enviés no sé quantos. Això és fantàstic. Xerrem aquí de gravacions, hi ha gent que col·lecciona aquest tipus de coses, tenen aquesta locura com jo, i avui xerrarem de gravacions que s'han fet però que no tenen la base, no és la música, sinó que és el text. Jo amb aquestes gravacions diferenciaria tres grans blocs. Un, que era gravacions per contar històries. Un altre, que són gravacions per recitar poemes. I un altre tipus de gravacions són gravacions per gravar renous. És a dir, s'han editat discos per gravar renous, renous de Menorca, i ho donem a gent. Llavors, pel tema de contar històries, hi ha moltes gravacions fetes on es conten històries, no? Aquí a Menorca. Possiblement la primera, i de la que, si vos sembla, em posaré un trosset, si la trobo per aquí, sí. Tinc controlada o no? Sí, estic mirant. Sí, perfecte. Bé, una de les primeres que, gravacions que hi ha que tenen un vincle en Menorca és una gravació d'una historieta d'Estebeo. No sé si la gent recorda el que era Estebeo. Clar, la gent de més edat ho tenim molt clar, però la gent més jove no ho té tan clar. Estebeo eren unes revistetes de dibuixos que explicaven històries, no? I hi va haver un ciutadellenc, en Marino Benejam, que, bé, ell era dibuixant, li agradava molt dibuixar, i va ser un dels participants, diguem, d'aquest TVO. Ell ho va fer en diferents personatges, però sobretot la família Ulisses, i llavors en Melitón Pérez, les aventures d'Eustaquio, Morcillón i Babalí. Morcillón i Babalí era un africà i anaven a caçar sempre. Llavors, ells feien aquestes historietes. Aquest ciutadellenc, en Marino, és Marino Marí Benejam i Ferrer, seria el nom exacte seu, va néixer l'any 1890 a Ciutadella, i si passegeu per la contramurada podeu veure una casa, una placa que hi ha a l'esquerra que hi posa aquí nació Marino Benejam, doncs és aquest senyor, aquest dibuixant. Va morir a Barcelona l'any 75. Ell es va formar a Barcelona i l'any 34 va presentar uns dibuixets en esquí feien Estebeo, quan va començar Estebeo, i van agradar, i ell va seguir fent feina per aquesta revista fins, bueno, tota sa vida, diguem, fins que es va tancar. 60 anys va fer feina amb ells, per tant, podeu imaginar, no? Sense dubte, un dels més coneguts va ser la família Ulisses. I de la família Ulisses, i ara això ja ho dic per als col·leccionistes que els agrada el tema de col·leccionar, la família Ulisses, hi ha un disc, hi ha un petit disc un disc de vinil, un disc petit de, que de 45, a on hi ha la família Ulisses. Té dues historietes, una és Incidente en la carretera, i què és que vols pensar a posar? Bé, vos prou imaginar que anirà això, vull dir que anaran contant que la família Ulisses se'n vol anar de vacances, se'n van amb un cotxe, ho tenen a avaria, i va ser Guàrdia Civil, o, no sé. I es va fer un disc, es va gravar un disc amb això, i per tant, col·leccionistes que no tinguin aquest disc, doncs ja el podeu cercar, la gravació aquesta és TVO, d'Incidente en la carretera. Jo ara vam posar un trosset perquè vegeu de què anava això, no? I bé, no el posarem tot, però posarem un trosset sí. Anem a veure què passa amb aquest Incidente en la carretera.
1: La família Ulisses ha recibido una invitación para ir a pasar el fin de semana a una finca que poseen unos amigos en las afueras de la ciudad. Y como no quieren llegar con las manos vacías, el bueno de don Ulisses ha comprado una caja de botellas de champaña. En este instante se disponen a subir al coche que tienen aparcado frente al portal de su casa. La portera contempla los preparativos con su natural curiosidad.
2: ¿De viaje, doña Filomena?
3: Nos vamos a pasar el fin de semana a San Serenín de Arriba, a una finca propiedad de unos ricachones amigos de Ulisses.
2: ¡Caramba, mira qué bien!
3: Y si viera usted la clase de finca que es, se quedaría estupefacta. Tiene de todo. Piscina cubierta y con agua caliente, campo de golfo, aire acondicionado, no le falta detalle.
4: No se entretenga, abuelita, que se hace tarde.
3: Ya voy, hija, ya voy.
2: Bueno, que se diviertan ustedes y buen viaje.
3: Gracias, Gumercinda. Hasta el lunes.
2: Adiós.
5: Uf, ¿cuánto pesa esta caja de botellas de champaña? Ayúdame a colocarla en el coche.
3: Cuidado, Ulises, que estas botellas han costado un dineral.
4: Quiere callar, mamá. Se enterará todo el barrio.
3: Mejor que mejor. Així sabran que bebemos del bueno.
0: Ja ho veig d'acabar, això, eh? Vull dir que campo de golfo, eh? Campo de golfo m'ha fet molta gràcia. Bé, això eren les historietes aquestes del senyor Ulisses, vull dir que de la família Ulisses, no? Bé, hi ha aquest tipus de gravacions. I llavors, ja més endavant, estem xerrant de gravacions que s'han fet on es contaven històries. Llavors, un bloc molt important... són, a on va participar un menorquí, són les rondades mallorquines. Les rondades mallorquines, hi ha una col·lecció gravada en CDs, que bueno, en un principi van ser en casset, però llavors van gravar en CDs, i això ho va dirigir en el filòleg ciutadellenc en Francesc de Borja Moll, que aquest, com sabeu, en Francesc de Borja Moll se'n va anar a viure allà a Palma i va... allà va ser on va fer feina, allà on va viure, però era ciutadellenc. Llavors, les rondades aquestes, gravades en CD, formen part d'un replec de rondades mallorquines que va escriure Antoni Alcover. I durant més de 100 anys, mallorquins, dins d'aquestes rondades, ja han vist reflectida fidelment l'ànima del poble en la seva prosa riquíssima. I va ser l'any 59... quan Ràdio Popular les va gravar gràcies a bueno, en sa participació i sa direcció de Francesc de Borja Moll. Qualque vegada xerrava ell en aquestes rondades, però normalment eren un grup de col·laboradors que es posaven a comptar ses rondades aquestes. No? En van gravar moltíssimes, això, i ho donaven per ràdio Popular. Nosaltres aquí a Radio Far també moltes vegades ho feim, el de contar rondades, contar històries, perquè penso que és polit això, és una riquesa, perquè es veu que explica un poc el contingut de sa vida de fa uns anys, no? I bé, i si vos sembla, vos posaré també un trosset de rondada mallorquina. Quina posam, vam? Bé, aquí hi ha els crèdits. Anem a posar a veure això com sona.
6: Aquestes rondades foren gravades l'any 1959 als estudis de Ràdio Popular de Mallorca pel grup teatral de l'emissora baix la direcció de don Francesc de Borja Moll.
0: Idò, ja he dit el que havia dit jo, aquest home. Llavors, hi ha, per tant, un munt de discos d'aquestes gravacions, però no mos entretindrem amb això. Anem a veure un altre que es va fer a través de El Caserío. Tot això, col·leccionistes d'aquests que a vegades veniu ja me demanau, ja us podeu apuntar, perquè Hi ha un ranxo de cassets que es diu Era ser una vez el caserío, que hi havia rondades per fiats, i que estan gravades aquí. Anem a escoltar la presentació de lo que era ser una vez el caserío aquest.
7: Hola, soy un personaje de cuento y me he salido un momento del mío para darte la bienvenida a nuestro mundo, el mundo de la fantasía, donde todo, absolutamente todo, es posible. En estos cuentos del caserío encontrarás historias desconocidas, divertidas aventuras, secretos maravillosos y personajes nuevos. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Te has terminado ya tu porción del caserío? Pues anda, dale el último mordisquito y acompáñame.
0: No vos esperàveu que vos posessin coses d'aquestes. El Consell Insular també, de Menorca, una temporada ho va fer, això, de gravar rondades menorquines que sortien en casset i amb un llibret també. Després, més en band, ja van, es van passar en CD, se'n van fer uns quants. No molts, no, com 5 o 6, eh? Aquests cassets, clar, el casset abans tenia allò, cara A, cara B, el CD ja no era diferent, i normalment a la cara A, a la primera cara, hi havia una rondada explicada aquí, i a la segona cara hi havia cançons populars menorquines, i bàsicament eren cançons que podien agradar a la gent més jove, perquè aquest tipus de material anava orientat en els al·lots, no? Llavors, si vos sembla, vos posaré també un trosset de so que es va fer a Menorca, que era contar una rondada menorquina. So que tenc aquí a massa, si us ho anat. Anem a posar un trosset abans com sona, això. Això és en Carlos Mangado, aquí sona.

0: Açò vol dir que era un matrimoni sense cap fill ni cap filla. Però tenien moltes ganes de tenir-ne un. Així és que moltes vegades, tant Somo com sa dona deien:
1: Ai, no sé què pagaria per tenir un fillet.
0: Un dia, sa dona va posar ciurons en remull per cuinar-los l'endemà. I quan va anar a destapar solla, tot van ser al·lots i al·lotes. Ella, quan veu aquella arranxada, diu tota apurada:
1: Oh, oh, què n'hem de fer tants?
0: I agafà un garrot i els va matar tots. Manco un.
2: Eren un poc bèsties, eh? Un poc bèsties, aquesta rondada. Però bueno, suposo que tothom la sap, aquesta rondada de Xironet, no? Pues això forma part d'una sèrie de gravacions en casset i en CD més tard d'aquestes rondades. I llavors aquí hi havia també, ja us he dit abans, a l'altre costat, a la cara B, gravacions d'àudio de cançons, les quatre danses, Jo tinc un armari, Lira Talidà, Sabeguet Sabaters, tot això formava part d'aquest bloc d'històries menorquines. I anem a una altra part, el tema de poetes, poemes, gent que ha recitat poemes i n'hi ha molts que reciten poemes però que s'hagin gravat en disc o en casset, però ja no n'hi ha tants, no? I n'hi havia. I anem a repassar-ne un parell perquè, bueno, perquè els tingueu coneixement d'això. De fet, tot això, tot aquest munt de gravacions i aquestes coses també forma part d'aquest arxiu, diríem, de música menorquina o de gravacions menorquines, no? Dins del 2000, que me sembla que això venia promocionat per el govern balear, i conjuntament amb el Consell Insular també, a nivell de Balears van editar uns cassets que venien amb un llibret i es deia Solstici d'Estiu. Llavors, cada vegada que feien un llibret d'aquests, en aquest llibret hi havia una sèrie de poemes i a la vegada, amb el casset, hi havia a vegades entrevistes en els poetes i a vegades hi havia els poetes recitant alguna de les seves poesies, no? Llavors, per exemple, en aquest Solstici d'Estiu, que és del 2002, anem a cercar a veure quins poetes van entrevistar i de bon teren, no? Aquí veig que hi havia Josep Valespir, en Pau Gené, na Laura Almirante i na Marina Llobera. El menorquí és, per suposat, en Pau Gené. I jo ara no sé si aquí... podem escoltar una lectura de poemes que va fer en Pau Gené i veureu un poc de què anaven aquests cassets d'aquests solsticis d'estiu, que venien acompanyats amb un llibre també, eh? I això va fer durant uns quants d'anys i m'imagino jo que cada any, bueno, sí, perquè els que tenc són de diferent any. Anem a veure en Pau Gené.
3: Hola, som en Pau Gené, de Menorca, de Mó. Mirant les musaranyes. M'assec i es fa difícil la tarda. I com més difícil, més letal. Més baixa la guàrdia dels nervis. Taques, ressaques, on serà el que de mi tenen les plantes? On vaig deixar la sàvia bruta dels meus darrers ensurts? Parlo de la migranya, de mirar les musaranyes repenjades. Parlo del moviment rectangular de la mosca, de l'angúnia rectangular que sento a vegades quan m'assec amb el cul en punta. On suma el que falta? En quin país m'espera el matí? Com les paraules. Podria dibuixar un ocell qualsevol, però mai no volaria. Això com les paraules.
2: Bueno, jo ho he sentit. D'això es tracta, aquests llibrets i aquests cassets. I n'hi ha un bon ranxo, eh? Un bon ranxo. I anem encara Bé, ara ja centrem-nos en grups, en músics que han fet discos, però a on estan basats bàsicament en el que són poesies. N'hi ha dos de molt concrets, un és de Subaida i un és de na Joana Pons. Aquest de na Joana Pons, segur que tothom coneix na Joana Pons, per suposat, és un disc molt poc sentit seu, perquè és un disc que es diu Canta las dudas al viento, del 2003, on en aquest disc es reciten poemes d'aquest autor, ara el cerc, perquè m'ha fugit d'escap, José Luis Clemente. Va fer aquest llibre, Las dudas al viento, i Antoni Cintas, el guitarrista de na Joana Pons, va musicar un bon ranxo de poemes d'aquest llibre, i alguns estan només recitats, altres estan cantats, i anem a posar-ne qualcun. Que trobau si ho fèiem així a l'atzar i abans que m'ho surt? Anem a veure. Podríem posar aquest mateix. Abans que m'ho surt. I tal vegada només serà música, perquè també n'hi ha que només són música.

0: Que qui la coneixia, la cançó aquesta? És un disc, ja us dic, que ha sonat molt poc i bueno, no sempre canta ella, moltes vegades... Va, per exemple, en posarem un que és un recitat que es diu Escà parla del seu amo, que és del mateix disc, eh? Dura un minutet. Un moment. Aquí li hem d'anar a posar un pot de volum, si no, no el sentirem.
1: El cap parla del seu amo.
0: Jordi Audrí està xerrant.
1: Quan els màstils criden, les estelles es claven en el clatell dels núvols. I Peter Pan és una guineu dissecada, addicta a les sopes Campbell's. Des d'aquell gloriós dia quan, probablement per casualitat, Andy Warhol, ai, li va tocar el cul a la porta d'una geladeria. Això aquí hauria succeït a la sortida d'un concert d'orgue a Santa Maria, al qual, atesa la meva condició canina, no hauria pogut assistir. Tot i que el meu amo, que és un pròlix poeta, dotat d'una exquisida sensibilitat, m'hauria compensat amb unes boníssimes galetes vitaminades comercialitzades sota el nom de Mozart.

0: Bé, això és d'un disc de Joana Pons, Canta les dudes al viento. L'original està escrit en castellà, però alguns d'aquests poemes han estat traduïts. I és que hi van fer també un disc tot en poetes, va ser Subaida, l'any 2008. És un disc, diríem més que un disc, és una maqueta, perquè se'n van fer poques còpies, però aquest pas d'en Rebull estava a presentar com un disc de Subaida. I aquí recitaven diferents poetes i ells hi posaven una mica de música, a vegades de fons, a vegades no. Anem a escoltar, si us sembla, el poema que va recitar en Pons Pons, l'escriptura amorosa, la pista nombre 4. També hi ha, bueno, vos diré ara una mica, hi ha en Joel Begú, hi ha en Pons Pons, hi ha en Pau Gené, també, que hem escoltat abans, poemes d'en Comerç 5000, d'en Tomeu Triol, d'en Pere Gomila, d'en Francesc Florit Nin, Margarita Ballester, bueno, tots, en Guillem Alfosea també, i anem a escoltar, si vos sembla, en Pons Pons, en aquest disc de Subaida. Jo crec que són peces o pistes que estan molt poc escoltades, eh? Anem a escoltar en Pons Pons.
1: L'escriptura amorosa que intenta en va cruix, no he pogut esbossar-te amb paraules al cos. La sintaxi que ha vist créixer l'ombra estrangera, amb duresa feroç sobre mars vells de pins, es revolta insotmès entre escarni i despit. Assegut vora el foc, al llindar de l'hivern, el brancar momitós es patega espurnant, i el vell hàlit dels llibres m'envolta amatent. Jo no vull ser feliç, vull només el poema desolat que frisós pugui nu abraçar-te. La resta és buit estil, escortats pels xisclets d'agressius gavians els velers toquen port. Branden sota la lluna amb els emburnals plens d'una crosta voraç d'amarguesa i salnitre.

0: Bé, això eren, són, Salvaida. Celebraven en aquell moment els 10 anys de Salvaida, havia començat aquest grup el 98, i el 2008 és quan van fer aquest disc, que ja t'ho dic, es diu Espàs d'en Rebull, poesia menorquina i un bri de música. La música, bàsicament, la va fer, la va gravar quasi tot en Nico Espinosa, i també algunes vegades hi ha algun passeig de flauta, però no és tot un grup complet, sinó que és això, més o menys com escoltant, no? Un recitat de poemes que, bueno, la veritat és que hi ha diferents recitadors, perquè alguns dels poetes que hem dit ja eren morts, i per tant llavors hi ha en Fina Salort, que en recita alguns, i na Laura Pons també, és a dir, una de Moïna, si ho té ella, que recitaven poemes també per aquí. I bé, més gravacions que tinguin que veure amb Menorca i que no siguin això, música com a tal, sinó que tinguin altres connotacions diferents. Una de les curiositats són uns discos que van gravar, jo crec que dins es, bé, eren cassets, per tant devia ser finals dels 80, principis dels 90, es deien Sons de Menorca. N'hi ha un parell d'aquestes gravacions. Llavors, amb aquests Sons de Menorca, que hi havia? Hi havia un pot de tot, és a dir, amb un micro, qualcú s'anava i gravava el Mercat d'Espeix a Ciutadella a les 12 del migdia, la mà de Calen Turqueta, els bufadors a Costa Nord, sabaters artesans a Can Cervera del Mercadal, fent barques menorquines, una barrera metàl·lica, una barrera de llenya, un pou menorquí, aquest tipus de sons, no? Hi havia cassets, hi ha cassets, que sona so, no? A vegades intercalaven allà enmig alguna gravació de música i quasi sempre era del grup Traginada. Hi havia algun Molia de Sant Lluís i llavors venia grup Traginada. Vos posaré, si vos sembla, un fragment, bueno, posarem la carrera de Trotons, a Cipòdrom de Ciutadella, i després d'aquesta carrera de Trotons hi ha un glosador que és en Jaume, en Jaume Recader, que a la trobada de glosadors del migjorn, aquell any va recitar una codolada que és la somera embruixada, que m'imagino que la majoria la coneixen, i si no, avui la coneixeran. Per tant, si vos sembla, anem a posar la somera embruixada aquesta. Bueno, primer veureu d'acabar això de les renous aquestes. Ara anem a veure si trobam la carrera de Trotons. Que els sentiu i després vindrà en Jaume.
1: Va sortir dalt s'esplanada amb una colla de bergants i passat de 40 cans la tenia ben girada. Li agafà un ram de locura entrant dins el poble de Maó, ben igual que fos un lleó trepitjant tota dieta. No hi havia porta segura, ni finestra ni balcó. Doi Miquel Cap de Panera sortí revòlver en mà, per se somera a matar, tres en van tirar la una i de ses tres bales ni una en el seu cuir ho van tocar. Doña Maria Codony, cridant gent, va sortir. Veniu, que he trobat el meu fill, quasi mort dins un enfony, i mestre Diego Bony el li va anar a recuir. En Pere Jordi Salloca, ses campanes fer tocar, en Vicentet s'escolar, net d'en Pere Peu de Roca, i aquí ja va sortir sa tropa per se somera a matar. Don Fernando Coll de Gerra va fer sortir un batalló, mitat per dreta i esquerra, preparat per fer una guerra contra aquest gros dimonió. Els dimonis de Somera amb el poble dominat i a moltes cases ja posat el de davant darrere i estinent peus de pantera que ses files ha tombat. Fot va dir el comandant quan te la va descobrir, el sergent Mastagaví estava tot tremolant i un dels seus soldats de davant en el cap la va ferir. I aquí morta va quedar i en sense compassió se topa en so de tambor arrossegant la van passar per tots els carrers que hi ha dins el gran barri de Mó. Després la van d'enterrar dins sort d'en Diego Nyoc. La tropa molt a poc tota se va retirar i per mèrits a molts van dar una gran creu de metall groc. Entre morts, malalts i ferits una suma grossa n'hi ha i estona podrem pensar i amb aquest mal esperit d'on Esteve en Llogaritzer es balla i ho va fer cridar. Per ordre del balla major em faig saber en general que en sent cap mort s'animal qui causava danys per tot món, 3 dies festa major hem de fer tots per igual. Mestre Llorenç per la gàbies i en cortinetes escolar ja se'n van anar a repicar en Pere Capolo Fàbies i el pare Combrega Sàbies es completes van cantar. Tornava de bo millor, tothom content i tranquil, el pare Morros de Fil pronuncia un llarg sermó i va cantar la missa major el pare Morros de Fil. En Jordi Fava Cuitosa, que cridava per sortir, en Joan Naltamantí, en Miquel Espida Nafilosa i na Joana Tramposa van fer ben pròpies morir. La segona part us dirà i els morts que va fer la somera i tots d'aquesta manera m'ho en podran recordar. La festa que va d'estar, me va dir d'oll Miquel Greixera.
0: Bueno, això era en Jaume i ara sentim la mà a Macarella. Que més o manco deu ser un estil de la mà a una altra platja. Bueno, bé, això es van fer una sèrie de gravacions d'aquest tipus, d'aquest format, i això és un casset que es diu Sons de Menorca i que, bueno, si algú està interessat en sentir aquests sons, pues, ja ho sabeu. Bé, aquestes són els tres formats de gravacions. Com diríem, quan un grava una cançó o quan un grup té un disc, grava un disc, són cançons que normalment després els reprodueix, que quan fa concerts s'endú els discos per vendre, però això eren gravacions que no tenien aquesta finalitat, sinó que tenien una altra ben diferent. Jo crec que el fet de recollir tot el que eren rondades, aquest... forma part d'una riquesa menorquina tot aquest munt de rondades i contes que es contaven fa anys, que ens contaven les àvies o els avis, sobretot les àvies eren les més bones contadores de contes i de rondades. Que llavors també hi ha, també passava amb els músics, no? De que quan un interpreta va donant el seu de so, els avis li donaven el seu toc personal i els hi donaven el seu caràcter, que ens agradava molt en els nets sentir-ho, perquè semblava que estava fet aposta per nosaltres, no? I bé, llavors està bé tot aquest recull de gravacions i està molt bé que es facin i, bueno, de qualque manera estem aquí xerrant avui, bueno, avui xerrarem en aquesta ràdio sobretot el que es tema és podcast, i el podcast és un poc això, són gravacions que s'han fet un moment donat i que de qualque manera queden conservats, així es conserven, no? És una manera de recuperar gravacions, de recuperar sons, recuperar músiques i opinions, i llavors tot aquest tipus de gravacions que vosaltres han posat també, pues, bueno, ja saps, tot això al Caserío, això al Consell Insular que hi ha amb aquestes rondades, o inclús tot això aquest d'Estebeo també, no? També mos entrava. A la vegada que allò dels poetes, posar en valor el món de la poesia, i quan va fer son en el Consell Insular aquestes gravacions de solstici i estiu, jo me vaig fixar que eren poetes bastant joves els que havien gravat. A la vegada també intercalaven vegades entre poeta i poeta algun tipus de música. Una de les tantes era música d'aquí, música mallorquina, d'altres eren músiques mallorquines, però bueno, que sí que es van fer, bueno, i llavors sortia el producte que era un casset, un llibret, i bueno, ben entretingut, i podíem escoltar que els mateixos autors eren els que recitaven les seves poesies. Si vos sembla, amb el tema de solstici i estiu, o bueno, anem a escoltar, si vos sembla, encara una altra d'aquestes rares que ja vos havien dit abans de Subaida, despàs d'en Rebull, havíem escoltat en Pons Pons com recitava. Anem a escoltar, si vos sembla, el poema d'en Francesc Florit Nin, que es diu Cent sento com s'estanca. I bueno, és un altre d'aquest munt de gravacions que hi ha de poetes. Anem a escoltar en Francesc Florit Nin. Bueno, l'hem de posar un poc més fort perquè si no el sentirem.
2: Sento com s'estanca el meu cos com l'aigua que es torna llac tranquil. Riu que s'atura en l'hora teva i lenta del capvespre. La pluja sempre ha fecundat la vida i ens banyam quan els nostres cossos cerquen el cimal que fem junts per camins nous. No, no és per l'aigua, és que s'atura. És l'hora que contens en el teu llac el repòs del sol i el migdia d'or i per on rellisco fins a dormir-me.
0: Bé, avui a Fornells plou o què? Crec que sí, perquè aquí entre aigua i cap poema hi venia perfecte. Bé, amics, això era la nostra intenció. Avui era xerrar d'aquest tipus de gravacions que, bueno, sí, tenen música algunes, però a bons importància no era la música, sinó que era el text. Eren poemes, eren rondades o eren simplement sons de Menorca. I fins aquí el que teníem pensat xerrar avui en aquest podcast. I res, espero que vos hàgim entretingut amb aquestes historietes i ja ho sabeu, si qualcú té la malaltia aquesta de col·leccionar les gravacions menorquines, aquí teniu un altre llistat. Molt bé, a disfrutar, a passar un bon cap de setmana i a ser feliços. Adeu i fins a propera.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no ens deixaven atracar mentre s'estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos, aquells saltaven.
2: Sí, anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquita allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, s'aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bullingués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera. El podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment amb l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que s'ha d'estar més content que un gínjol. I és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: de mi sud am amețe crem, de toate sunt prea ușor. În ducere de mustrele s-o mată pe tot asta zvaină. Că zic eu că-s părdu naval din rățe prea mult de sa zainas. Limita pe rege, cercă de barai. Direcțiuni schimbiadas, vreau tot de cavall. Cobert de porcărie, un
1: pare.
2: Brut.
1: No.
2: Brut.
3: Ai, s'eufòria. S'eufòria és un estat emocional caracteritzat per una sensació intensa de benestar. Alegria i entusiasme extrem, com ara mateix, no?
4: Sí, sí.
3: Així estem. Sol estar associada amb una gran energia i optimisme i pot ser provocada per situacions positives, èxits personals o bé per substàncies que afecten el sistema nerviós central. Això troc que altres en sabeu bastant. Veig restos aquí de...
4: polvorons.
3: De sucre.
5: Substàncies.
3: Us asseguram que en farem un estudi dels efectes. En canvi, en alguns casos, pot aparèixer com un símptoma de trastorns mentals. Tot i ser una emoció positiva, una eufòria excessiva, que és el que ens passa a nosaltres,
6: massa eufòric,
3: pot desconnectar la persona de la realitat i provocar conductes imprudents, com per exemple anar de viatge a Menorca en estiu.
6: Anar a la platja.
3: Directament.
6: Directament.
3: Només a la platja.
6: Només a la platja.
1: Compres un abonament pel Crank Festival el mes de gener i després dius no, que no és ningú. Bueno,
3: hi ha grups d'aquests de arrascar guitarres.
1: Guitaga.
3: Guitaga?
1: Guitaga.
4: Guitaga. Ser una persona tota sola i completar un pernil salat per tu.
3: Ho dius per experiència?
4: Sí. Fa un mes que menges el mateix pernil.
1: Eufòria no es diu. Té una paraula i no és eufòria.
4: No. Jo vaig tenir un moment d'eufòria i vaig dir aquest pernil ha de ser meu. Estava d'oferta.
6: Me'l puc menjar jo tot sol.
4: I, exacte.
3: Era perquè estava d'oferta, no perquè tenies ganes de menjar-te pernil. Per tant, això...
4: Tot mos condueix
3: no sé si seria...
4: Eufòria no la produeix una cosa tota sola. Tot mos condueix...
3: No és un debat, això. Pedro, Pedro, aguanta. Moments eufòrics del públic que tenim aquí entre nosaltres. Vinga, va, moments eufòrics. Està en directe aquí. El que us perdeu és que no esteu aquí. No ho hem anunciat, però és igual. Us ho perdeu. Què més? Més moments eufòrics.
7: Escoltar el primer opening de Bola de Drac després de 20 i pico anys.
3: S'opening de Bala de Drac. El coneixem. Pell de gallina.
1: Pell de piel.
3: Què més? Per aquí.
8: Per mi això, no sé, és karaoke. Cantar un karaoke per cap d'any m'ho vaig passar molt bé.
3: Idò, aquí un convidat, un col·laborador nostre, en Sam diu que cantant des karaoke va ser el moment més feliç des de que va començar l'any, o sigui, els primers segons, ho digui, tampoc. El moment més feliç de l'any va passar cantant des karaoke.
8: Va ser
3: un bon començament. De això es tracta. I de, jo què sé, viviu moments eufòrics.
1: Clar que sí.
3: Clar que sí. És que si no, què farem?
9: Porcatjades!
6: En anteriors capítols de Porcanjades...
3: És anterior?
6: Bueno, sí, és anterior.
3: En el capítol 9.
6: Des de baix.
3: Per una vegada que m'assé el teu guió. Si haguessis començat les històries, capítol 5, en el 8, vale, però en el 9 no.
6: Que ja t'ho saps tot. El turisme massiu de començaments del segle XIX comporta l'entrada a l'illa d'una riuada de licors. Per ser qual cosa... El Port de Mo es converteix en una rave de Dios. I què passa després d'una festassa? Sobretot quan ja no tens 20 anys.
1: La ressaca.
6: Exacte, que arriba la ressaca. I en aquella època no existia ibuprofen. Menorca, després d'aquest allau eufòric de visitants, entra en crisi econòmica. Una crisi que provocarà la immigració de menorquins i que també afectarà la fabricació d'aiguardent i licors. per dos motius. Perquè el govern s'apodera dels ingressos de l'estanc, el local de venda dels licors, i pel declivi de la vinya menorquina a partir de la segona meitat de segle. No? Recordem que l'aiguardent depèn de la vinya.
1: Però... la crisi...
6: Però si qualque cosa bona té una crisi econòmica és que el consum passa a ser local, lo qual fomentarà el creixement de la fabricació local de licors, impulsada per la tornacilla de qualcuns immigrants menorquins.
1: Això
6: també és un fòria.
1: És públic,
3: no ho sé, però...
1: S'ha costat un paston, però allò far... I
3: diu fantasia. Això diu fantasia.
1: Com, quina és?
3: Fantasia.
6: I surt Disney per aquí.
3: Tornen a Menorca.
1: Ja està. No?
6: Estàvem en la immigració que torna a Menorca, els quals duen dins la maleta noves idees i productes, com la recepta de l'elaboració de gin. Tanmateix, la fabricació de licors manté un perfil baix fins a 1870. A Mo, abans d'aquest any, consten només dos fabricants de licors, els quals elaboren en aquest període 10 licors. Tres de tradicionals, que són l'aiguardent, l'anisat i el gin, si textualment conegut des de fa molt de temps, i set de moderns, que són el palo, el marrasquí, que és un licor de cireres, la menta, la rosa, l'anisat de Santa Maria, el conyac i el rom. I, addicionalment, l'anís higiènic estomacal de en Manuel Beltrán.
4: Que... Has de fer un tast, de tot això.
3: Et ja has duit, et ja has provat antes de...
6: Qualcuns me fa ganes provar.
3: Com has dit aquest nom, que és que no m'entenes, de cirera?
6: És marrasquí.
3: Marrasquí.
6: Marrasquí.
3: El nom no m'agrada gaire, però em sembla curiós. Sembla un poc mesquinat, no?
4: Però marrasquim palo, entra bé,
3: eh? Marrasquim palo, a veure, imagina el gust de la cirera fermentada, no?
6: Tot el que dugui palo no és bo.
1: Fa mal de cap només a sentir-ho.
6: I bueno, estàvem que el cenís aquest higiènic d'en Beltrán es comercialitza des de 1883, que juntament amb la fàbrica de la família Pons, que són coneguts com els forneros, són els fabricants de licors més importants del moment.
3: Forneros, això de forneros, això és un...
1: Forneleros.
3: Tipus
6: jo també hi vaig pensar.
3: Com es diu? Exotopònims, sí, que vam xerrar de l'altre, això en el capítol anterior. Això de forneros, què seria? Forneros, un castellanisme, directe.
4: És un híbrid, no? Perquè ve de forn encara. És afegir una U, que en català no tocaria, però està fet damunt d'una base de forn, no? Havien ser forners, però amb una...
3: Gràcies, Cisa, ja està.
1: Sí, se viene aquí, hombre.
8: Una presa.
6: S'eufòria.
4: És moment.
6: Sí. Puntualitzarem... Ai, mare de Déu, és puntual, aquest.
1: Serà que no? Vinga, és igual.
6: Puntualitzarem... que gin que ve de fora és sempre holandès. No? La qual cosa es destaca amb el qualificatiu de legítim i que se'n disposa de classe corriente. És a dir, que s'accepta aquest gin holandès tant a la seva imitació com a d'altres fórmules. Una és d'autèntica ginebra feta a partir de la destil·lació del producte de la fermentació d'ordi i malta. Una altra es titula... ginebra del país, molt bona.
1: Molt bona.
6: Imitació de la ginebra d'Holanda. No s'importa solament el gin, sinó també el seu envàs. El típic canet aquest de senalleta, de fang, que durant la postguerra, a les cases particulars, aquest tipus de recipient s'emprarà per a l'ús corrent de gin, que és més pràctic que les garrafes de 3 litres que es venia.
1: 3 litres.
6: 3 litres de gin.
3: Tu vés a comprar gin. Agafa s'asa.
1: És com si s'ha comprat per l'agent. Agafa, una garrafa.
3: Exacte. D'un pernil i una garrafa de gin.
6: 3 litres de gin.
1: I vinga, va, tu. Uf, per favor.
6: I, bueno, entrem en el segle XX, on els bebedors es divideixen entre els que beben aiguardents i anissos encara presents, i a gin i altres alcohols.
1: A gineros.
6: A gineros.
3: Jo crec que hagués estat ginero.
1: No sé, encara, no sé. Encara ho pot ser.
3: No, no.
1: Mira, se plaça a les 6 del matí.
3: No, perquè pel tipus de feina seria molt, molt greu. Sí.
1: Bueno. Es
3: fotien un gin i se n'anaven al camp a passar fred o se n'anaven a sobre. Avui en dia...
4: O a la mà.
1: Oh, quan se pel·li aquelles profes que es foten ciegos antes d'anar a classe, no l'heu vist?
6: Això ho provarem un dia.
3: Bona pel·lícula.
1: Sí, sí, sí.
3: Bona pel·lícula.
1: Ja, vinga, Cristian, fot-li.
3: Com es diu? Qui sap? Una ronda mas. Una ronda mas, que seria el mateix que una altra ronda.
1: Jo no sé per què vens, si és final.
3: Bueno, perquè ell m'ho corregeix.
1: Sí, clar, que...
3: Però té la seva secció de llengua en tapres, que ja hi arribarem, però avui, com que és el darrer programa de temporada, que no ho havien dit, capítol 10, darrer programa, i som tots els col·laboradors que... és igual, segueix. Ja,
6: estem en aquest combat entre els aiguardents i els gins, però una sèrie de crisis, la Primera Guerra Mundial, el declivi de la vinya, semblen decantar la balança pel segon grup. Una notícia de Carnaval de 1924 en el diari assenyala que els bebedors estan inspirados por la manzanilla olorosa, el anís pastoso o la ginebra destemplada.
1: Inspirados.
6: Inspirados.
1: ¿Dónde sí? ¿Cómo está? Bueno, señora gente, estoy un poco inspirado.
6: Veo manzanilla.
3: ¿Usted ha bebido algo? No, estoy inspirado.
6: Me he inspirado, sí. Sí.
3: Sembla... Un momento de inspiración.
6: Sembla que el tret de sortida de la fabricació seriosa de gin no la trobam a molt, sinó a Ciutadella.
3: No!
6: No!
4: No pot ser!
6: No pot ser, no, no pot ser mai de sa vida.
3: Hi ha hagut
6: un cisme aquí
3: això,
6: ara.
3: Us he de dir que mos escolta més gent de molt que de Ciutadella, que no afecti això. Això que no afecti l'audiència,
1: no.
3: Perquè jo que veig un poc els nombres i tal, m'ho escolta més gent de moca de Ciutadella, això...
1: No passa un pena, segueix sense capital, no passa res.
3: Va.
6: Then, on el 1925, en Llorenç Florit obre la fàbrica de licors La Oriental, que produeix diversos articles, com ara l'estomacal Casellers, l'anís Flores de Menorca, així com... la singular bebida conocida con el nombre de ginebra, gin, producto este último de Menorca, Mahón, y muy apreciado entre el elemento obrero.
3: Ho deien així, muy apreciado.
6: Muy apreciado, muy amb més.
3: Molt bé.
6: I posteriorment, el 1932, la fàbrica familiar dels Forneros anuncia aiguardents, licors, xarops i, en grans majúscules, gin. Però l'explosió definitiva de gin es produeix després de la Guerra Civil, on els productors aprofiten les transformacions socials per convertir el gin en un article de consum massiu. Les destileries de Menorca utilitzen el gin com a principal argument de venda. Beltrán, des de 1943, es presenta simplement com a Gin Beltrán. En el mateix temps, Pons Martí anuncia la seva fàbrica de licors i l'elaboració del acreditado Gin Pons Martí. El 1947 comença la publicitat de dos fabricants, en Llorenç Florit i el seu Gin Son Petit, que, com ja hem vist, elabora licors des de 1917, encara que la fàbrica és un poc posterior, i uns anys... I també tenim en Miquel Pons Justo i la gran especialitat de la casa, el gin Xuriguer.
3: A tota hora cau bé.
6: Exacte, exacte, ho cura tot. Finalment tenim en Rafael Petrus, de l'O, que elabora el gin Mica, el 1956. La majoria d'aquestes empreses perduren fins a la dècada de 1980. I a partir d'aquí, la història de gin va cap amunt i es comença a emprar per fer combinats des de finals de la dècada dels 50. A més dels clàssics, és característica la creació de mescles locals, com, per exemple, la pallofa, que és el gin amb sifó i una rodanxeta de llimona. I la dècada de 1970 s'introdueix la pomada.
3: La pomada és la banda de Mo.
6: La pomada. Bueno, jo em pensava que era molt més antiga. La pomada.
3: A gin en llimonada.
6: A gin en llimonada.
3: La pomada és la farmàcia, tu.
6: Exacte. Però bueno, sabem que la pomada és dels 70. I per finalitzar aquesta història hem de fer referència en el turisme. A la dècada dels 60, Menorca comença a rebre turisme, majoritàriament anglès. I també es comença a fer popular la idea i la reivindicació del vincle de gin amb la dominació britànica, que s'ha de veure no com una expressió dels veritables orígens de la beguda, sinó com una pràctica comercial per atreure el turisme anglès.
3: Ja està bé de desmuntar els mites, o sigui, les coses que cada dia la gent aixeca al matí i pensa que bé, perquè no pot ser. Ara la gent s'anirà a fer gin a la plaça i
6: ho escupirà.
3: Gin. Volem que el gin sigui anglès.
6: No és anglès, és puta gin.
3: Tot és mentida.
1: Sort en xec que mos
3: posa. En xec mos posa un pat de seny les coses en ordre.
6: I, bueno, el reclam apareix per primera vegada en el suplement especial d'un diari local dedicat al turisme de 1960. Per exemple, aquest suplement anomena gin utilizándose para su elaboración fórmulas del siglo XVIII, aprendida de los ingleses. Una guia del mateix any, editada en anglès, aclareix que el fundador de la casa Beltrán va aconseguir una recepta anglesa que ha romàs a sa família des de llavors com un secret fèrriament guardat. També nota que el gin Lord Nelson, jo aquest no l'havia sentit en sa meva vida, és el que s'assembla més a sa ginebra anglesa. I, de fet, sa família Beltrán va ser o ha estat una ferma defensora de l'origen britànic de gin, tant a sa seva publicitat com en declaracions a sa premsa reivindicant el manteniment de la fórmula i s'ús d'un alambí d'aquell període. Però bueno, això cada un pot dir el que vulgui.
3: Sí, va fer allà, un dia va fer gin i va dir, ah, pues ja està. Gin anglès.
6: I bueno,
1: molt interessant.
6: I no sé si vos entrà ganes de beure gin, però bueno, jo no. Qualcun sí.
1: No, que és molt de matí.
3: En hivern, quan éreu joves, en hivern, que sé, no, ja no... Què bevíeu? Gin en cola?
6: No, tio, mai.
1: Però jo gin és estiu, tio, és la pomada i ja està. Que gin no, en hivern no puc. No puc beure, tio.
3: Pues nosaltres en hivern bevíem
1: gin
3: en cola i en estiu gin en llimonada.
4: Jo n'havia fet, no sé, que ara diuen setcenes.
3: Setcenes.
4: Que és el sopar de final de trimestre.
3: Són unes bones escenes,
4: d'estudiant. I allà sí que havia, clar, compraves un parell de bòtils de cosa i ho mesclaves amb el que tenies. I sí, gin en cola, sí.
3: Gin en cola era molt típic. I de gràcies, Chuck, per posar un pot d'ordre. Ara sabem que gin ve de Ciutadella i que...
6: També s'ha de comprar paperet.
3: I que no té res a veure amb els anglesos. I com que tot això té a veure amb l'eufòria aquesta col·lectiva, doncs anem a escoltar Eufòria d'en Mazzoni.

0: I tornem a ser persones humanes, hem fet... Sí, sí.
1: Més alta i més guapa.
2: Com m'està rebent?
0: Jo només vull fer persones humanes en aquest programa.
2: Pobre, sí, sí.
0: Després li farem una altra abraçada.
1: Exacte.
0: Res, avui tenim a la nostra conte-contes preferida de Radio Far, en Andrea Oyamburu, i si no ho sabíeu, Tous! Tens un segon llinatge molt d'Osito Amoroso.
1: Sí, ho som, jo també. Encara que la meva cara a vegades no sembli, som amorosa.
0: Què fas a Menorca?
1: Quan?
0: No, sigui, realment...
1: Sobreviure.
2: Fots.
0: És una pregunta que mos agrada molt ara que ja la gent ja mos ha escoltat, arribat en el capítol 10. Mos agrada demanar això... Què fas, o sigui, realment? O sigui,
3: què fas?
0: Què fas? Què estàs fent aquí?
1: Ai, pues ara sobreviure, però en general viure, des de fa molta estona. M'he anat, com tothom, no? He partit, he tornat, i ara pues, me dedic, visc del conte, o sobrevisc del conte.
0: Una professió fantàstica.
1: I com bon artista, assistiu, sirvo copes. Així que... Bueno.
0: És l'epígrafe que toca, no?
1: Cumplo, exacte.
0: Epígrafe verano, epígrafe invierno, no?
1: Exacte.
0: On te n'has anat?
1: M'he anat a Colòmbia, com cada any. I allà he explicat molts contes i he viatjat molt.
0: És a dir, quan te'n vas a fora de Menorca també ets contacontes.
1: Sí, de fet em va millor fora que aquí.
0: Va, poseu vots les piles, menorquins. Exacte. Menorquines.
1: Però no només per fiets, que també hi ha contes per adults i es disfruten molt.
0: Val, i tu com a humana, quin tipus de contes expliques?
1: Com a humana?
0: Com a humana. No, tots som uns animals. Si no ho sabies.
1: Pues que sàpigues que els contes d'animals triomfen molt, sempre.
0: Podria ser un conte nostre.
1: Sí, podria fer.
0: De porquetjar.
1: Trauríem suc. No, jo m'agraden tots tipus de contes. Vull dir, la veritat és que sembla mite, però és allò de que finalment quan llegeixes molts, trobes aquell que t'agrada i dius, venga, este... I hi ha de tot tipus, vull dir, jo explico contes eròtics, contes divertits, menys de por, perquè explicar contes de por és com que tothom espera que els hi facis un susto i és una merda.
0: Ja. Ja.
1: Exacte, ja. Però és aquell moment de... Bah! I després no m'ha de susto. Bueno, aleshores, va de tot.
3: I no fa por.
1: Exacte. Això i d'humor, no? El que sempre tens és típic, aquesta primera fila ja... Vinga, fes-me riure. I dius, anirà malament.
0: Que esperen que ens faci riure.
1: Sí,
0: i no. Clar.
1: Així que...
0: I jo vull que m'expliquis un trosset d'un conte. Que ara m'has posat la mel a la boca, no?
1: Te puc explicar un conte curt.
0: Molt curt.
2: Vinga,
0: molt curt.
2: Vinga,
0: perfecte, m'encanta.
1: Vale.
0: En primícia.
1: En primícia, per tots vosaltres. Xerrava, però vamos, no hi havia manera de que callés. Aquella senyora de fer feines, que era immensa, amb els ulls ben grossos, i seguia a la senyora de la casa per tot arreu explicant-li tot tipus de coses, del que sabia, del que no sabia, el que s'inventava, del més allà, del més aquí, del que fos. I la senyora de la casa ja no sabia què fer. Amb aquella dona de fer feines que no aturava. Així que un bon dia, quan es trobaven al lavabo i aquella dona de fer feines feia mitja hora que xerrava, va agafar la tovallola i zas! Se la va ficar a la boca. I la senyora de fer feines es va morir. Però no es va morir per la tovallola. Es va morir perquè se li van rebentar una a una totes les paraules que no va poder dir.
0: Oh...
1: No. Hòstia, això mola més que és públic de veritat, eh? Sí.
0: Bueno,
1: crec que mai m'havia aixecat tant.
0: A veure, quan t'he vist que és públic que tenim, no reaccionava.
2: Hala, ja està.
0: En plan, saps?
1: Està bé. Bueno, pues
0: i a part de Colòmbia, has explicat contes a altres bandes?
1: No, bueno, Barcelona.
0: Barcelona.
1: Barcelona.
0: On caus, no?
4: Fornells.
1: Bueno, a Fornells he tingut la millor explicada amb una fiata.
2: Sí, bueno, sí, ja sé qui és. Ja sé qui és.
0: Jo crec que també sé qui és. És l'única fiata que va per
1: tot. I és un plaer explicar-li contes, perquè és un amor de fiata. Però,
2: una
1: bueno.
2: Fiata cultural.
1: Sí.
0: Bueno, la veritat és que sa mare... des d'aquí una abraçada a na Júlia.
1: Exacte, sí.
0: És una activista com n'Andrea, perquè va a tot el que se fa a Fornells.
2: Sí, sí, sí.
0: És a dir, que ara sí, que un aplaudiment pels fornellers que van a les activitats.
3: Fornells.
0: Fornells, municipi de Mercadal.
3: Municipi. Capital. Mercadal.
0: I de tornant aquí, estem xerrant en Sumana aquesta, que la tenim entretinguda. Tu has dit que els contes d'animals tenen molt d'èxit i t'has fet mai un conte d'ossos?
3: Hòstia puta.
1: No. No, però res, no sé, crec que tinc una manera de presentar-me en el pròxim espectacle.
0: No sé,
1: un conte d'ossos tous.
0: Ho veig com un tirón bastant, bastant interessant.
1: D'ossos pijos? O...
0: D'ossos pijos.
1: Tindré en compte, si em falta motivació o inspiració, a part de Jean, seguiré el teu consell.
0: I Andrea, a part d'explicar contes i servir birres i gin tònics i tot el que siguin derivats en sistiu, tu ets antropòloga.
1: Sí.
0: I com... un poc apliques o quina mirada tens a l'hora d'escriure un conte des del teu punt de vista, des de formació acadèmica? O bé, no, o no en tens? Dics, pas de tot.
1: Pues ser antropòloga és una putada, jo sempre ho dic. Dic això i després dic que tots hauríem de passar per l'antropologia, siguem el que siguem. El problema de ser antropòloga és que mai trobes... mai estàs bé amb allò que has escrit perquè creus que sempre hi ha algú que es podrà sentir ofès o que no acull totes les cultures o que no acull tots els punts de vista o que té una veritat absoluta. Aleshores, finalment, crec que pas. Sí que pens un poc, no? En plan, perquè avui en dia, sobretot si expliques per fiets, és un tema bueno, que tu has de pensar, sobretot què expliques i si és inclusiu, si no, quins finals tenen, si són molt violents. Si... Però, bueno, al final, com menys voltes... Lidon sempre va millor.
0: Com són els pares?
1: Guapos.
0: No me diguis, no me diguis que vas a comptar contes per pillar catxo.
1: No, però
0: vas a fer compte, compte.
3: Bueno, no,
0: però i se'n va a Fornells i se troba el panorama.
1: Bueno, doncs m'he fet amiga la Júlia, jo, bueno, de la Fornells.
0: No, ara en sèrio, quan són els pares quan venen a un conte contes? Et trobes exigents, repel·lents? No ho sé, com que aquí no hi ha ningú que ho sigui.
1: No, generalment els que van a les bíblies estan molt acostumats i són molt... sumen molt, ajuden molt. De fet, aquí la bíblia de Mercadal, els fiets d'aquí de Mercadal són molt petits, generalment. I sempre record la primera funció aquí a Mercadal, que vaig començar a explicar contes i tenia fiats que encara no sabien ni dir el seu nom. I, bueno, vam acabar 10 adults fent els imbècils allà, tots narrant un conte, que si les orelles, que si no sé què, i els nenes allà, dient, però què estem fent? Però, bueno...
2: Ens convertirem en bessó.
1: Sí. Vull dir que, en general, els papis i mamis que venen a les bíblies... full respect, perquè ajuden molt.
0: Feien... tots, va acabar fent una performance, un conte
1: sí,
0: performatiu.
1: Sí, fent xip-xap i coses d'aquestes que fas, els contes infantils. Però bé, bé.
0: I ara tens qualque projecte en marxa o que m'ho puguis explicar aquí a Primícia Mundial?
1: No.
0: No?
1: No,
3: perfecte.
1: En tinc.
3: Gràcies.
1: No en tinc, no. Estic amb un projecte etern que ja fa 2 anys d'intentar publicar un conte que tinc escrit, però falta il·lustració, il·lustradores menorquines, il·lustradors, poseu-vos en contacte. Però no, per ara no. Vull dir, tot arribarà, tot començarà a arrencar, així que...
0: Acabes d'aterrar a Menorca,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. I... m'estic mudant de casa i prest començarem a pensar projectes.
0: Vale, gràcies.
1: De res.
0: Gràcies. Ho torno a fer, gràcies.
3: Saps
0: el que passa? Que aquí tantes tecles. No, moltes gràcies, Andrea. És un plaer que hagis tornat a Menorca. Menorca necessita persones humanes com tu i contes. I que gent que vengui a fer coses, no? Això sobretot.
1: Depèn de quines coses.
0: Bueno, no sé, o sigui, que no vengui eufòricament en Sistibu només, saps? Cert, que vengui a fer altres coses. I vull que m'ho recomanis una cançó. Així mos anirem pensant en...
1: És que ja l'he hagut de cantar antes. No la cantarem aquí. vull aquella de Have You Ever Seen the Rain, sisplau.
0: Vinga, va.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una besota. Hola.
3: La Pau.
1: Nius de Porcajades!
3: Avui mos passant d'eufòrics.
2: Uf, sí.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més, que no sigui pagar focs, que ja tingui prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
1: No!
2: Afirma un membre: resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro es de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens fa sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permetir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa depoblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check!
2: Rodeat dels campaments de Ses Salinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics!
1: Ui! Cago en dena!
2: Vamos,
1: resistència!

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Eres tu, Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a Nesbar a demanar i no t'entenen. I no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment, facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale.
2: I...
1: Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gràcies.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal, saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així,
2: Aquí, jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya, no?
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes es un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així? Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem, un cafè és un cafè. I un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entén, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però ho molt semblant, eh? Una canya, una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, la veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres
2: és
1: vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Veure, té el doble de lletres, supercomplicat. De
0: cafè, però ara, vi no ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo, amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
3: les
2: paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Uf, quina taula més rara.
2: Sí, sí.
1: Allà cada un l'agafa.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just no te fotrà assistiu a l'aire o
2: jo què sé. Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I ses vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vi, no? Cafè?
2: Clar, després, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, a l'hora de pagar, tothom t'entén, eh? I després,
0: sí, a l'hora de pagar, quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre.
0: Bon dia, no bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, mal educats mai. I,
4: vegada,
2: i per tant, no, gràcies i adéu. És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir, no vull. Ho he provat mai, de dir no vull.
4: No lo hablo.
2: Jo sí que el xer, però no el vull xerrar aquí ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo.
4: No puedo.
0: En castellano, por favor, no puedo.
2: Estic visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan te diuen en castellano és un moment de tensió. Ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, em van dir, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables de l'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: ho
2: toquis, no ho toquis.
1: Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
4: No, un calamar. Això ho fan a València.
0: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
0: Un calamar, una patata... Te'ls apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
1: És un simpa simbòlic, perdó, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles...
0: Això ha passat...
2: Que volen entesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tinc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem a això. Si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada qualcú s'ho pensa de fer-se entendre, de fer-nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí ens coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes amb els de sou duguin els cambrers.
4: Sí.
0: Cambrers, saps?
1: I tu li puntes.
0: I dius, mira, este...
1: Dos d'aquí, tres...
4: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
4: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, això és un tema que no...
1: Aixec, per favor.
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Clar, que tu fas maratons, clar, tu... Sí, si arranca a córrer i...
4: Jo vull sobreviure.
1: I tu tio, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, i t'has de fer la tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, és a dir, tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els austers, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
4: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Sense pa. Ah, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'Estat no mos els garanteix, no? com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar, i si com sigui, no canviem de llengua a anar a un bar, encara que no mos diguin que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: Un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència,
0: has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentem fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Què podem fer quan no mos volen entendre?
0: Bueno, és una ofensa. Mos hem de fer respectar. És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: No, no, i ja tenim està. La llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, o sigui que... No sé, això no sé si ho aixicarem, no sé si ho aixicarem ara.
2: Sí.
0: Perquè el del Vivi, no? Es publica qualque suggeriment?
1: Vivi. Allà que pagar les consumicions, sobretot...
0: Pagau. O sigui, ara...
1: Cabrons, hombre. I deixeu propina. I deixeu propina en Andrea, que us dic que fos compte en quant.
4: Deu per...
1: Cançó.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que m'ho proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, que m'ho presentes?
2: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del cor brutal.
2: No, del cor brutal. És brutal, és una cançó brutal.
5: Tinc malalts!

0: Idò, ja acabam aquest darrer capítol de Porquetjades. Som aquí o no?
1: Som aquí.
0: I acabam amb aquesta secció final d'en contra de la criptogínia. Gràcies, Cisè, per ensenyar-nos paraules. Què faríem sense aquesta secció que mos explica les millors paraules per la nostra vida?
2: Aquesta és nova.
0: Criptogínia.
2: Clar, és nova, d'enguany.
0: Bueno, jo me l'he presa. I me l'hem presa. I els oients de Radio Far se l'han presa. Criptogínia, què és? Digue'm-ho tu.
2: Ets l'ocultació de les dones al llarg de la història. Paraula introduïda en el diccionari l'any 24.
0: I de nosaltres, els darrers capítols, quasi tots, hem fet referència a aquestes dones que m'ho semblen importants i referents per Menorca, i sempre havien fet persones que ja no hi eren entre nosaltres, però per acabar Esporquetjades, com que esperan tornar, farem una que encara hi és, i és na Pilar Perdizet Cintes, nascuda a Mó, el 19 d'octubre del 1931, és una pintora menorquina, una de les artistes més representatives del post-informalisme, cercau-lo que vol dir, no us ho explicaré ara, de l'escola catalana, resident a Barcelona, ha estat dedicada a la creació pictòrica i també a l'ensenyament de les arts plàstiques com a catedràtica de secundària. Nascuda en el carrer dels Negres de Mó, un carrer molt conegut, és a prop de casa teva, no?
2: Ve de vora.
0: No direm on vius, per si de cas, no venguin a...
1: Los fanses.
2: A 20 metres, eh?
3: Un escratxe.
0: Es fia d'una maonesa, de família pagesa i d'un militar que hi estigui destinat a començaments de la Segona República.
3: Quan tenia 2 anys, es destí del pare traslladar sa família a Palència i a Alcalá de Henares. Son pare va ser afusellat a Bellchite durant la Guerra Civil Espanyola i ella va viure amb sa mare a Saragossa i després a Barcelona, en el barri de Gràcia. Es va llicenciar en Belles Arts el 1967 a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi i més tard es va llicenciar també en Psicologia.
1: I ja per acomiadar el programa i aquest homenatge i la temporada, m'anam amb una cançó de Dàlia, d'un grup que m'agrada molt, m'agrada tant que ets el guitarrista, i res, ha estat una temporada genial, gràcies guapos per acompanyar-nos amb aquesta, gràcies al públic i tothom, no sé si me tocava dir so, però ja ho dic i ja està. Porquetjades, sol i sol, no sé què.
0: Sol i son.
1: Sol i son.
0: Sol i son, no?
1: Sol i son, sí, som.
0: I som o no hi som?
1: I som,
0: venga,
1: i som.
0: Venga, va. Venga, porcs i truges. Fins l'any que ve, si Déu vol.
1: Fins l'any que ve, fins la propera temporada.
4: Vinga,

Avui tanca temporada aquest programa animal que amb humor ben especial fa la cultura capdalt i Menorca ben contada des Mercadal es canal. Les porquetjades s'acaben, un any més han fet riure, amb humor han fet reviure històries que mos agraden. De Radio Far són la joia, fent cultura amb alegria.

Ves tu dama pensa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé les eines. Limita per retxa, cercles de barall. Direccions canviades, rotondes de cavall. Cobert de porqueria, un porc. Segurament serà per prepotència. Que m'agrada fer sentir els meus convidats com si tots fossin mestres. Si te deixo malament davant tothom, no em facis massa cas.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Ens acompanya Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Verderol, el senyor Pele, representant es Migjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

ね。

Acho que

and fire. I don't know.

Yo!

Thank you.

0: flat.
1: Hey! Tu te fous de l'air, hein?

Yeah.

Kaisa Oporto.

0: provareu. Vuites meu plat i a la més net i escurat. Flaca!
1: Vamos, los dos aquí.

Thank you.

0: titros maridat i castellan tos més bé m'agrada. I tu saps per què no t'has casat, perquè has perdut sa
1: Estoy una y una.

Gràcies, un set molt lindo.

Yolu tutar.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: segon capítol del llibre, que es diu De la normalitat a la posada en qüestió del català com a llengua de cultura, ens situam a les darreres dècades del segle XVIII i amb un nom, i tornam, perquè
1: sí,
0: un
1: nom
0: que exemplifica aquest procés de canvi, que és el d'Antoni Febrer Cardona. Per què?
1: Perquè, mira, ho diré d'una manera això, ràpida i amb dades molt clares. Hi ha tota l'etapa, diríem, de dominació espanyola del 18, del 1782 al 1798, i, de fet, segueixen la mateixa tàctica borbònica d'anar introduint. Per tant, comencen a mirar d'incorporar-se. Però hi ha un fet clau, que és la creació d'escoles, que ells anomenen escoles espanyoles. Escoles espanyoles. Perquè hi ha un fet que és elemental. Com es pot introduir una llengua si aquesta llengua és absolutament desconeguda pels parlants? Pere Riudebots, un historiador sense cap veleïdat de catalanitat, de res, ja deia que quan els espanyols, aquests espanyols, van arribar a Menorca, necessitaven intèrprets per comunicar-se amb la societat menorquina. Per tant, què fan? Creen escoles espanyoles. La primera, el 1786, es Castell, que van tornar a batiar com a Villa Carlos, a Georgetown, i la segona, a Mahó. Jo ara aquí no puc evitar de fer un incís que vaig conèixer gràcies a Andreu Murillo, i és que el terme escola espanyola, ell deia que Mahó es va mantenir fins al segle XX, que ell encara l'havia sentit, que en comptes de parlar d'escola pública, parlaven d'escola espanyola, que és un terme que venia de cap moment.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Publicada originalment en anglès el 2019, No diguis res és una obra de no-ficció escrita pel periodista d'investigació nord-americà Patrick Radden Keefe. Es tracta d'una crònica que relata l'època de Troubles a Irlanda del Nord. Els Troubles, problemes en anglès, és com es coneix l'època de violència que es desformà en els anys 60, sobretot, i que va durar fins a principis del 2000, en què entre la població a Irlanda del Nord va sorgir l'organització d'alliberament nacional IRA, per lluitar contra la repressió del Regne Unit i poder ser integrar en una Irlanda unida. Evidentment, els Troubles van acabar sent una guerra civil, amb accions terroristes de les dues bandes, insurreccions i una forta violència per part de les tropes britàniques. El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, membres de CIRA, forces de seguretat angleses... El relat es construeix a partir del testimoni, novel·litzat de qualque manera, d'un mosaic de personatges diferents, tots reals, tant víctimes civils del conflicte, com membres de l'organització IRA, com també forces d'ocupació angleses. Fa reviure totes aquestes persones, les seues vivències i els seus punts de vista, sense assenyalar bons o dolents, si tot amb molts matisos, per intentar entendre la complexitat del conflicte. Patrick Radden Keefe es va implicar molt en l'escriptura d'aquest volum. Per reconstruir la vida dels membres de CIRA, l'autor va arribar a fer 7 viatges en 4 anys a Irlanda del Nord, per tal de n'assegurar la confiança de la gent i poder recollir les seues històries. Amb un gran èxit en vendes, aquest llibre va durar 6 setmanes consecutives en el top de no-ficció del New York Times, que no és poca cosa. En català el va editar Edicions del Periscopi el 2020 i la veritat és que també per aquí va tenir molt de ressò. Hi ha molta gent que diu que és el millor llibre sobre el conflicte d'Irlanda del Nord que s'ha escrit mai. Jo us la recomano bastant. Si dic que, tot i que és una obra llarga, és un llibre llarg, és molt fàcil que vulguis continuar llegint per aquest fet de que són històries reals i que són capítols que se van succeint, històries entrellaçades. Això ho fa molt interessant i ràpid de llegir.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: El que ara escoltau és la primera versió, la demo de l'Enigma d'Escocodril al Vi, la cançó que obre el meu darrer treball, Mostra Final, i això és Història d'un disc, un podcast on a poc vos aniré contant la història, una de les cançons d'aquest treball, d'on surten, com m'he inspirat, que amaguen i com s'han acabat convertint en allò que escoltes, no? Jo penso que serà divertit, que mos ho passarem bé i podreu dins de vos un poc més dins d'aquestes cançons d'un disc que l'ha fet amb molt d'amor, moltes dubtes, moltes hores per no dir anys, feina i molta gent que m'ha ajudat a fer lo possible. Per damunt de tot, però també és un disc que està fet amb il·lusió que en qualque moment totes aquestes cançons que escoltareu pugui formar part de sa vida i de ses emocions de qui les escolti. Gràcies per ser aquí i començam.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser els primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé. Ostres. Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li quedava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

12 curtmetratges internacionals i 4 balears competeixen pels premis del Menorca Dogfest. Les projeccions seran els dies 9 i 10 d'octubre a la sala multifuncional d'Es Mercadal i el diumenge 10, a les 8 i 15 hores, se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el teu podcast de música guapa a Radio Far. Avui, amb una entrevista que m'ha costat un ou de concretar, bàsicament per culpa meva, perquè la meva vida és un infern, però estic molt content de tenir en Lara Pons avui entre els vostres, un artista que fa ben poc que ha començat a fer coses i que té moltes ganes de fer moltes coses, amb un estil que ja li comento, que no tocam gaire aquí, aquest pop més acústic, més íntim que fa alguna gent per Menorca, i jo crec que ell és qui ho fa millor de tots. I res, una entrevista que m'ha fet molta ganes que escolteu, i començava amb un tema d'ella que es diu Els Quatre Vents. A xalar!

0: Lara Pons, benvinguda finalment a Maquetes, en el podcast de música guapa de Radio Far. Què tal?
1: Molt bon dia, molt bé.
0: Bé, estem aquí un poc a l'hora. No us contarem com estem de cutres, però aquesta entrevista l'havíem de fer avui, sí o sí, així que estic per content que estiguis amb nosaltres. Lara Pons, una lota que va fent música a Menorca des de fa ja uns quants anys, no sé exactament quan, ja us ho contaràs tu, i que estàs traient coses noves i que m'ha fa ganes que estiguessis aquí en el podcast. Xerrant de les teves coses. Bueno, com sempre, digue'm com comences, com tens aquell moment que dius jo m'agrada la música, jo vull dedicar-me a so, dedicar-me a entre cometes, o jo m'agrada fer so. Tens qualsevol moment així, te'n recordes? Així, sí?
1: Sí, sí, me'n record perfectament perquè vaig començar molt tard. Jo no tocava ni cantava ni res, ni anava a classes de música ni res, i quan me'n vaig anar a estudiar fora...
0: Ah, vale. Allà te va donar...
1: De 8, de 9 anys, sí. Una amiga tenia guitarres a casa seva, vaig interessar que m'ensenyés 4 acords, i aprenguent a tocar la guitarra, doncs vaig començar a aprendre una cançó.
0: Vale.
1: I la vaig començar a cantar i m'vaig obsessionar amb aprendre a tocar els acords. I a partir d'allà van començar a dir, ostres, doncs no us cantes malament, ostres.
0: Quina cançó?
1: Pues mira, la primera, un tros, no tota, la d'Oasis de Wonderwall.
0: Ok. Clàssic, de guitarra acústica.
1: I després va ser Stand By Me.
0: Olé.
1: I aquesta va ser la primera que vaig cantar i tocar sencera.
0: Olé.
1: Me'n record. I a partir d'aquí, i de jo posar-me a practicar, i vídeos YouTube i tot això, pues vaig començar a tocar i a cantar a casa meva. Fins que un dia, bueno, al cap de poc, al cap d'un anyet o així, sense voler, com aquell qui diu, vaig escriure una lletra sense intenció que fos una cançó, com per treure, no? com un escrit de notes d'aquestes per treure
0: coses que tens dins, sí.
1: I vaig començar a rimar i tenia la guitarra de vora i vaig provar, i quan vaig acabar li vaig dir a ma mare, mira, ma, escolta aquesta cançó, i m'ha dit, ostres, és d'una cantant que jo escoltava en aquell moment. Diu, què, és una cançó d'aquesta cantant? I dic, no, dic, és meu, la gat de fer, i se m'ha quedat a quadros en plan.
0: Vas fer una lletra, te'n vas fer una música, i li vas cantar, ostres, jo no tindria collons, jo em fa molta vergonya.
1: No, jo em fa molta, molta vergonya, vull dir, cantar les meves cançons ha sigut de lo més dur que he fet mai, davant de gent.
0: Sí, no?
1: Sí, i a més davant de gent coneguda.
0: És molt pitjor davant de gent coneguda que no davant gent que no coneix.
1: Clar, però jo al principi no li havia dit a mo mare, que era meva.
0: Va ser clar,
1: jo va ser com més tard, quan vaig veure que li agradava i que tot això, i vaig dir, bueno... Però sí, jo sóc amb aquest aspecte... Sembla que no, però pas molta vergonya i molta, bueno, hi ha moltes inseguretats, i al final escriure cançons és mostrar-te tu 100% i que estàs exposada que la gent no te jutgi o pensi o no sé què.
0: També. Ja.
1: Però mira, al final, el que m'ha donat forces a seguir-ho fent, a part de les pors i de les vergonyes, és la reacció de la gent. I quan la gent després te diu uau, o la veus emocionada, o la veus que connecten amb coses seves... I això és el que m'ha donat a seguir fent cançons.
0: Estic xerrant de... quan tens 18 anys, estic xerrant de quin any? De fa quant? Perquè no sé.
1: Clar, jo ara en tinc 27.
0: Vale, doncs fa quasi 10 anys. Que,
1: no ho sé. Bueno, en els 18 vaig començar a tocar. No, a fer concertets, ja va ser un poc més tard, va ser sobre... Bueno, 2019-2020.
0: Vale.
1: I va ser a través de que Sant Lluís, hi va haver un any casualment,
0: sí,
1: que en el carrer deixaven tocar, així... a qui volgués, sense... Sí. I jo vaig anar un dia, em van dir, ah, ja deixen tocar aquest dia, no sé què, a punts concrets. I vaig anar allà, jo en sa guitarra amb mon pare, ni amplificada ni res, sense micro ni res, jo en sa guitarra clàssica de mon pare de fa 30 anys, i vaig cantar algunes cançons allà en el carrer, que no hi havia ningú. Era juny, principis de juny, al carrer hi havia 3 persones, i jo, perfecte, em sembla perfecte.
0: Així no tinc vergonya, no? Va estar bé, però...
1: I just allà, sí, allà va passar, doncs, en Paolo, de Wanderlust, en Paolo Scarpa, m'ha dit, ostres, cantes, tens cançons, tal, no sé què, nosaltres tenim una associació de músics, i a partir d'allà m'ha de conèixer, i m'ha demanat contacte, i com ells sempre fan projectes i sempre fan coses i volen molt impulsar la música de cantautors, perquè ells també ho són, i a partir d'allà he de dir que són els meus padrins de la música, perquè tot, mira, ahir mateix en el bolo que m'hagués deixat el micro Pues jo a mig camí de Mercadal telefonant en Paolo, Paolo, que me he dejado el micro, venga, torna cap al... Cap a l'O,
0: no?
1: Que hi viu a l'O. Ves a l'O, jo te'n deixo, no te preocupis. I sempre, sempre m'han ajudat molt i me salven, escolta, moltes, moltes.
0: Allà... M'ha fet gràcia, allà que dic els veteranos, que en jo també m'ho passa. Sí. Aquest estiu m'ha deixat micro també a casa, en plan, ets gilipolles o no?
1: Però si fa 5 micro... anys que faig concerts...
0: Jo fa 20, tia, i vaig telefonant el meu mentor, el meu padrí, en Joe Mina, que estava per a Calambor, dic, Joe, no t'ho sobrà un micro? Diu, clar, que sé ben aquí, tio, no passis pena. I me va salvar la vida, però mira, m'has fet recordar.
1: Sempre m'ha dit, mare, és que no hi ha dia, mira que fas concerts, jo has fet concerts, eh? No hi ha dia que no passi algo. Ah, sí. Algo, sempre passa algo.
0: Ah, una corda, un cable, no sé què, m'ha quedat mal. Sí,
1: ara no sona...
0: Comences a fer concerts en directe, de vegades, so, 2019-2020, sí. Època rara per començar a tocar sí. En directe, però bé, i què tal l'experiència de començar? Comences tocant ja temes teus des del principi, bueno, suposo que també fas versions, però aquest tipus de coses, com va ser cosa aquesta?
1: El meu primer concert davant de gent va ser tocant 5 cançons pròpies i 60 persones escoltant la meva lletra.
0: A on?
1: A un secret concert que feia Wanderlust.
0: Vale, aquestes coses, sí.
1: Sí, eh? M'han dit, mira, nosaltres fem un projecte de gent que ve a escoltar músics, no saben qui és,
0: vale.
1: Però venen a escoltar, tu tens cançons pròpies, si vols venir, i ets un artista més, hi ha diferents artistes, ja toques pues, 4 o 5 cançons, les que vulguis. I jo pues, vaig tocar, i clar, molta gent me diu, ostres, que el teu primer concert, el teu primer desò de contacte, sigui...
0: Ja veus.
1: Cançons teves, i 60 persones escoltant...
0: A més, tu tota sola.
1: Jo tota sola.
0: Sempre toques tu...
1: Mira, jo sa idea... Jo no sóc guitarrista. Jo, ja ho veus, he après a tocar sa guitarra, que meva, i en gent que me va dient cosetes, i poc més, i tampoc ja no li fixes les hores que ficava al principi quan vaig començar, ja. Però... I no en sé massa, de fet, vull aprendre més. Però sempre m'he considerat... Jo vull cantar, jo, ojalà algú toqués sa guitarra, me despreocup, i cant, i ja està. Però no trobava. Al principi ja. Vaig dir, o ho fas tu?
0: Clar.
1: O no t'ho farà ningú, o no ho fas.
0: Vale, no, que és un punt més de collons, per part teva, per l'expressió. Sí. Presenta't temes propis, tu tota sola, sense ningú per dir-li, t'has equivocat, no. Si s'equivoca qualcú, som jo mateix. I comences amb aquest secret concerts i també comences a gravar alguna cosa amb ells? O com
1: a partir del primer secret concert, en Paul va dir, escolta, vols gravar les teves cançons? I jo vaig dir, clar, m'encantaria. Jo en tenia 5 o 6 ja. I arrel d'allà, doncs, al cap de res, d'un mes o així, van començar a gravar amb acústica i gravava les guitarres.
0: Sí.
1: I crec que hi ha dues guitarres. I jo, doncs, veu, i per Nadal d'aquell any, al final
0: de 2019-2020,
1: vale,
0: 2000,
1: vaig treure el primer EP.
0: Ok.
1: I vaig fer un concert a la plaça Eivissa, perquè jo visc per allà, van deixar el puesto, i va ser com el meu primer concert d'hora i mitja, amb cançons pròpies, i vaig començar clar, a tocar versions, sí. Perquè no puc...
0: Per omplir repertori,
1: bàsicament. I aquell sí que va ser el meu primer concert d'hora i mitja.
0: Vale. Tota sola, encara, també?
1: Tota sola, van venir 80 persones allà dins, fred i tothom. Era un dia que hi havia peixateria, en aquella època que la peixateria s'emplenava els migdies, tot i ple.
0: Sí.
1: Gent que havia vingut de la peixateria per venir al concert. Sí, sí. I a partir d'allà, pues, això de pot ja va ser 2020, quarantena. I ells, amb Paula i la Gemma, també van impulsar a gravar algunes coses així de... en vídeo, per YouTube, que es retransmités i tot això.
0: Sí, sí, el que fan, tothom s'inventava maneres de que estava.
1: I també me convidaven i vaig fer algunes cosetes així. Després de la quarantena ja me'n vaig anar cap a Mallorca.
0: Vale.
1: I a Mallorca vaig conèixer un, es diu Nou Espectacles, que és una empresa així que es dedica a repartir un poc espectacles per tot. Me van conèixer i va haver un any que vaig estar, doncs, me van ficar dins un projecte d'un microteatre sobre la prostitució.
0: Olé.
1: I fèiem un col·loqui, anàvem per els pobles de Mallorca i jo després cantava mitja hora cançons pròpies.
0: Jo, que guai.
1: I va ser molt xulo, o sigui, en total, tal vegada en Sain vam fer 10 concertes o així, però... Molt xulo. I després ja, doncs, d'un any més, me'n vaig anar a Barcelona a fer feina.
0: Vale. Hòstia, és una... forma de començar la carrera super rara, diferent de, sí, lo que, de les entrevistes que faig. Jo, no, allò, tipo, allà estirar 3 hores, 3 anys al local, fent vam muntar un grup, després sí, no sé què, tal.
1: Jo ara estic començant a muntar grups. Jo faig tot al revés. Jo vaig començar totes hores amb cançons pròpies i després vaig començar a anar fent bars i versions. Després vaig començar a fer un estiu hotels. Però va ser l'últim que vaig fer.
0: Sí.
1: Que no m'ho va agradar i li vaig dir nunca más. Alguns sí, però n'hi ha alguns que... Bueno, jo ara els hi dic, i ens estiu també els hi dic, els contactes que tinc, els hi dic, per substitucions, si us falla algun dia i jo m'ha de PM, telefoneu, cap problema, però de sota ni dies fixos...
0: Anar cada puto dijous a assistir a Calambocs no te fa gana, no?
1: Xiringuitos, no, què va, i que estiguin a prop, i que jo no m'envieu a Ciutadella, que no. Ja m'he tornat, soc un poc exquisit amb això.
0: Va, escolta, si pots, ja està.
1: Ara que faig feina en ciber, també m'ho puc permetre, seguint mestre i tinguent assistiu, clar, ara ja estic un poc més selectiva.
0: Bé, has fet hotels, no? Aquesta no la sabia, molt bé. Bueno, estàs actuant en directe, estàs ara vivint a Barcelona, però vens aquí molt sovint a fer actuacions. Alguna actuació aquí per Menorca pròximament que vulguis o tinguis o te faci ganes dir, o es pugui dir, o alguna cosa?
1: Sí, bueno, ara programades no en tinc gaires, de fet ahir em vaig fer, bueno, tenia dues programades, però de cara per Nadal, que segur que surt algú més...
0: Vale.
1: M'han cridat, no sabré dir el nom, però és una focatxeria que han obert
0: a Ciutadella?
1: Sí.
0: Anem a tirar la canya ja, també.
1: I m'han proposat ja veurem, no hi anem mai, i era per provar, i dic, bueno, així tinc algun concertet per Nadal i segurament algun mes sortirà segur.
0: Alguna cosa sortirà, bueno, estarem atents. I, bueno, el que també estàs llançant ara són un parell de singles, aquest primer tema que hem escoltat abans de començar l'entrevista, els 4 vents. Què me pots dir d'aquestes cançons? Són molt diferents de les primeres, hi ha una evolució en el teu estil o alguna cosa així?
1: Bueno, jo crec que el meu estil es conserva bastant. El que sí, el tema producció està més elaborat. Jo, clar, després del primer EP, de quan just vaig començar, sí, jo durant aquests 5 anys he anat creant cançons.
0: Sí.
1: I jo els canto en els meus concerts, i a la gent els agrada, i jo pensava, jope, quina ràbia, no, que no els puguin escoltar, no?, ja, quan vulguin a casa seva. I tenia moltes ganes, feia molta estona de gravar-les, era a Mallorca i ja els volia gravar. I al final, l'any passat, vaig fer un concert a un estudi de gravació de Barcelona, que es retransmitia també i tot això, i vaig dir, ara ets la meva. I tenia ganes també de provar per Barcelona i tot això, i vaig començar a gravar-les allà. El que passa que vaig estar mig anyet, no me va acabar de convèncer, ja. Estava molt enrabiada, bueno, saps? Insegura, que no era el que volia i tot això, i vaig tornar aquí, i más vale viejo conocido que nuevo por conocer, li vaig dir a en Polo, no m'agrada, tu com ho veus? Ja. M'ha dit cosetes, va dir, mira, si vols, ho regravam, aprofitant el que puguem aprofitar, i abans sí, després t'agrada més. I ha sigut la feina que hem fet durant tot un any més.
0: Vale. Va, mira, tu tens aquesta oportunitat, tens aquesta visió de dir, mira, això que... les ganes de treure alguna cosa que no te puguin dir, ostres, que això no, realment no m'acaba de fer, doncs vull tornar a refer. Està molt bé per part teva d'haver pres aquesta decisió, i estàs content amb aquestes 4 vents. I res, ja per anar acabant, ara escoltarem un altre tema que es diu Un cafè, que te'l vas treure aquest estiu, i que també tenim una intenció de treure un altre EP, o com vas a cosa?
1: Sí, la intenció és ara que ja estan els temes fets, anar tenint temites, i de cara a l'any que ve, que està un poc per decidir encara, abril o principis d'estiu, treure ja tot el disc. Bueno, és un disc perquè són 10 cançons.
0: 10 cançons. Així. En físic o...?
1: Mira, el tema del físic ha sigut un tema que encara és fotut, perquè, bueno, és el típic, no?, que la gent ja no té per posar el CD, però hi ha gent que vol el CD. Al final és un gasto que has de pensar bé si te surt a compte. Realment, ja. Jo ara he fet merchandising, de fet, m'he ficat a fer unes bosses molt xules, a un cafè...
0: sí que et recullis per allà, sí.
1: Obridors d'aquestes cerveses en mà amb el meu logo... coses útils.
0: Sí. Al final, un CD és el mateix, però sí. Un CD és una cosa que es queda en l'estanteria i ningú l'ombrarà, però al final sí, escoltes gent per Spotify... Pues
1: mira, algo útil que la gent saps que és més fàcil que compri, i al final... Jo sé que no recuperaré el que he invertit, perquè no ho recuperaré més.
0: Bueno, no fins a pasta, no sé.
1: No, o sea, òbviament no, però bueno, si puc intentar pues, anar
0: claro.
1: Pues, remuntant a algo, pues millor.
0: Per seguir fent, per seguir fent cançons i per seguir reinvertint amb aquestes, gravacions.
1: Sí,
0: i aquestes
1: al final, coses. Quan no és una guitarra es compra un no sé què, quan és una...
0: M'ho dius amb un compte.
1: Cada dos per tres estàs comprant coses i dius mai s'acaba.
0: Pues res, ara ja ho tindríem. Vull dir, ha costat molt fer aquests 15 minuts, però gràcies per ser en es podcast. És un artista, un perfil que no solem tenir en es podcast, són els més rockeros i tal, però, bueno, una lota que s'està fent coses interessants i que seguirem, bueno, que fa molt poc que estàs fent coses, per tant, estem molt de camí bombant i espero que segueixis fent coses i que m'ho segueixis dient quan estàs fent coses, i aquí està que teva, anem a escoltar aquest tema, un cafè, i res, gràcies, Lara.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.

que van d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017. A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Medi.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Una vegada cuita, la pedra es transforma en calç de terròs o calç viva, però també es pot transformar en pols fruit de la cocció del pedreny. Segons per a què es volgués emprar, aquesta calç en terròs s'havia de combinar amb altres materials. Per exemple, la calç s'havia de fondre amb aigua per emblancar.
1: A veure, la calç, clar, duem el terròs, o sigui, anàvem a comprar la calç i ho foníem. El que sí record molt és que no mos deixaven atracar mentre estava fent. Ben que dir, posaven aquell torròs dins una ferrada, dins un cubell, el que fos normalment d'etzin o de llauna, o, que era una cosa ja gruixada, a la qual hi posaven molta d'aigua. Bullia, allà bullia. Així com es anava fonguent, bullia, feia esquitxos aquells saltaven.
2: Si anàvem a Can Barraca, que deia, anàvem a Can Mesquí d'allà, i mos duia a calç, i la foníem. La posàvem en remull, i quan s'escaufava la calç, aigua, la calç s'anava fonguent de poc a poc i havies d'anar remenant, perquè si no remenaves, se cremava la calç.
1: I l'aigua li posava molta perquè ja quan bulligués, però que no acabat l'aigua, perquè si la calç aquella acabava l'aigua, se cremava. I llavors es deien que no s'aferrava la paret. Ma mare mos tenia molt esvertits de no trecar-mos en allò que no mos pogués fer mal, en quant que allò cremava.
2: I l'havies d'anar remenant. També a vegades agafaves, si volies fer més via, agafar un fogó, agafaves un pot d'aigua calenta, li tiraves i més prest se podia fondre.
1: Aquelles 3 o 4 hores, perquè llavors allò havia de refredar, no, es havia de tornar a solar, no podies emprar aquella calç calenta i normalment es feia un dia passar altre.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo. Uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són d'estamany d'una oliva grossa, primer vers i després, quan són madurs, d'un color marró. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien cuir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda et s'ha d'estar més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit et sempre sinònim d'alegria.

L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar des de la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.